0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempeh, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
0: Ràdio Montornès.

cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès,

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Radio Montornès 91.2 FM. I'm melodic.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornès.
2: En Radio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
2: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
0: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
0: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, estan tallant des de primera hora la Nacional 240 d'entrada a Lleida. Tot plegat després que ahir es produeix una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. El dimarts estan cridats a una nova reunió en què han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores per escrit. De fet, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reivindicat un cop més a la xarxa que el primer punt a tractar en aquesta reunió hauran de ser sí o sí els salaris dels docents.
2: El primer punt a abordar, no és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en la qual ens van deixar traslladar fórmules per poder arribar, que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat, no, per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals.
1: A banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració dels drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia la documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula i uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses fins aquesta tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís d'intensitat de pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, el Barcelonès i també el Baix Llobregat. Es podrà superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyats localment de calamarsa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran. De fet, han tallat la Nacional 240 d'entrada de Lleida, un tall que ja ha quedat aixecat fa uns minuts. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions continuen sent les millores salarials i l'escola inclusiva. Escoltem ara la valoració de Jordi Barrufet, que és secretari de professors de secundària a la demarcació de Lleida.
2: Ahir la consellera ens va encomanar amb una mesa de sectorial, es va presentar amb les mans buides, no va aportar cap millora als currículums, no va aportar cap millora en la disminució de ràtios, no va haver cap oferta en la millora salarial i tampoc ens va aportar cap millora en quant a la disciplina en els centres.
1: El dimarts estan cridats a una nova reunió en la que han exigit a la consellera Esther Niubó que faci una proposta clara de millores i per escrit. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. El sindicat ha reclamat a la policia catalana una documentació d'infiltracions fetes en els darrers 10 anys. I, de fet, el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I els bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt. L'avís es va rebre prop de les 2 de la matinada i ha calgut desallotjar també una vintena de persones. En aquests moments l'incendi ja ha quedat completament extingit. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a les vies amb més circulació, com són la P7, la C33 i la C17, i també reforç del transport públic. Trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar tren o autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta el Pla Inuncat en zones de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i altres comunitats catalanes.
0: Notícies en xarxa.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui és divendres 15 de maig de 2026. Sí, ara sí que sí, estem al meridià del mes i aquí ens trobem avui de divendres. Uau, passa la setmana ràpid. I xoverà o no xoverà avui? Lloverà o no lloverà? Té pinta de que lloverà. Clar, que ja sabeu, hi ha a qui no li convé que plogui i a qui ens agrada més o menys. Però aquest cap de setmana, doncs, té pinta de que plourà, si no avui, en qualsevol moment, i ens haurem de, com diu el Miquel, habituar, no? Aquesta és la previsió per aquests dies. I tot i que arriba el cap de setmana, estem com l'any passat, que arribava el cap de setmana i plovia, i durant la setmana feia sol. Doncs aquest any és una mica la misma història. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què
2: bon
1: tal?
2: Bon dia a tothom, què tal, com esteu?
1: Doncs...
2: Ho fan a posta, això, Núria.
1: Sí, sí, mira. Sí,
2: ja està programat.
1: Així, no?
2: Sí, sí, arriba el cap de setmana i...
1: Bueno. I plou. No, bueno, no passa
2: en
1: res.
2: En principi, pluges avui a partir de la tarda, migdia, tarda, alguna tempesta...
1: Poca cosa.
2: Aquestes coses que hem tingut també aquesta setmana, per tant no ens agafa de sorpresa,
1: no.
2: Ja estem acostumats. Però bueno,
1: però avui sí s'ha posat negre. Avui està el
2: dia... Està gris, està gris.
1: Sí, està molt gris, molt oscuro. Muy oscuro, està muy oscuro. Perquè hi ha dies que està ennuvolat, però hi ha més llum. Avui, a primera hora, hi havia molta llum, però ara està com molt tapat al cel. Aquí estem... amb el soroll de les motos, clar, que això no pot faltar, gran premi GP de motos a Montmeló, i ens toca viure doncs, aquest gran premi de MotoGP sí o sí, tanto si te gusta como si no te gusta, es lo que hay. Hay que comérselo con papas como otras muchas cosas. En fin, es lo que tiene vivir en este pueblo, ¿no? Y en el Vallès Oriental, porque, bueno, el soroll de les motos i dels cotxes s'escolta a Montornès, però també a Montmeló, a Sant Fos, a Vilanova, a les Franqueses, a Granollers... Vull dir, els grans premis aquests doncs ens porten una mica de cap. Tot i que a mi... el que més soroll fa és, són les 24 hores. Perquè, clar, és pel dia, per la nit... Clar, això és insuportable. Però, bueno, mira, para que cuatro sean felices, pues el resto nos fastidiamos, y es lo que tiene la vida, ¿no? Que yo creo que acabaremos extinguiéndonos porque el género humano tiene estas cosas, ¿no? En fin... y ahora saldrán todos los amantes del motor y me dirán, anda, cállate. Per això, lo millor és no dir res i mira, ja passarà, no? Perquè quan dius alguna cosa, doncs et surten les crítiques per tot arreu. La qüestió és no decir nada. Hay que estar calladito y cuanto más calladito, mejor. És lo que tiene... estas cosas. En fin, yo voy a lo que voy, Miquel, que al final és el que ens porta, no? Que hi ha afectacions en el trànsit. Em sembla que tu ja t'has trobat aquest matí.
2: Bueno, anava bastant fluid, però sí.
1: Ja... Però ja has vist que hi havia zones que estaven tallades, difícil accés...
2: Sí, de totes maneres...
1: Tot
2: ja
1: preparat.
2: Tenen, ja, exactament, ja està tot preparat, ja tenen doncs, aquesta logística quan fan aquests grans premis, no? De tant trànsit, en aquest cas els cossos de seguretat, no? Mossos d'esquadra, policies municipals de, doncs de, dels diferents municipis que estan colindants al circuit.
1: Això t'anava a dir, com nosaltres, perquè aquí a Montornès està posat en marxa un dispositiu específic de mobilitat amb motiu del gran premi de MotoGP que se celebra doncs, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona, Catalunya. L'operatiu inclou restriccions de circulació i també d'estacionament als carrers del riu Congost, Raiguer i Montmeló. La policia local recomana reduir l'ús del vehicle privat, especialment pels polígons industrials del Raiguer i el Congost. Res, si aneu a treballar, millor us quedeu a casa aquest cap de setmana, perquè hi ha motos, clar. A Montornès l'afectació principal serà l'habilitació a la rotonda del carrer de Camperellada, que hi ha a l'altura de l'empresa Lucta, per als vehicles del personal del circuit. A la mateixa rotona i a la rotona d'accés a Can Masferrer hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Es permetrà l'accés al veïnat de Montornès Nord i als vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camperellada, el Reguer i el Congost, i que disposin de passis d'organització. La policia local de Montornès també farà serveis de vigilància al sector afectat. Doncs això és el que tenim aquest cap de setmana a Montornès. Si heu de sortir per fer les vostres gestions, siguin quines siguin, doncs mireu per on aneu, perquè ja veieu que hi ha difícil accés a determinades zones. Sobretot els montornesencs i montornesenques tenim molt costum d'anar cap a la Lucta i sortir cap a Granollers, cap a Mataró, cap a la platja, cap a l'AP7... I sempre agafem doncs, aquest camí, no? Doncs vigileu, perquè aquest cap de setmana recordeu-vos que tenim el Gran Premi GP de motos. Bé, canviant de tema, Montornès rebrà 289.700 euros de la Generalitat per millores a les escoles i als instituts. Aquesta partida forma part d'un fons extraordinari de 100 milions d'euros que s'han incorporat al Decret Llei 3/26 i que recull mesures urgents. Aquests diners es vehicularan per mitjà d'ajuntaments que rebran els recursos de proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat als edificis. Així doncs, serà també el consistori el que decideixi quina serà la destinació d'aquests diners, que es podran gastar en qualsevol dels centres educatius públics de la població, encara que no siguin els més antics. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rebrà un total de 5.125.693 euros, dividits en 35 municipis. Tots aquests euros, 5 milions, aniran a 35 municipis destinats. Vull recordar que dissabte a la tarda tenim tres drag queens de la comarca, un de Montornès, que oferiran una taula rodona i un espectacle al Centre Juvenil Espugnic. El públic també podrà participar fins i tot en un karaoke. Els pressupostos participatius Cosmos del Departament Municipal de Joventut porten una novetat en aquesta edició. Es tracta d'una jornada especial, Perifèriques Travestis de Poble, una proposta que pretén donar visibilitat al món drag fora de la gran ciutat. El Centre Juvenil Espugnic acollirà l'activitat el dissabte 16 de maig a les 6. Per començar, les drags podrem veure a Gilet Antagonista, que és de Montornès, Blue Far Balance, de Vilanova del Vallès, i Cloverfish, de Granollers. Elles explicaran la seva experiència en una taula rodona i, seguidament, les mateixes artistes oferiran un espectacle drag. Doncs ja sabeu, una proposta interessant a Montornès, diferent, desenfadada i atrevida. Bé, no sé si sabeu que teniu un nou concurs i la Unió de Botiguers ens ofereix, atenció, una nova campanya que porta per títol La pluja té premi. Del 15 al 31 de maig, utilitzant la targeta Moneder, la targeta Montornès Home Comerç, entrareu automàticament en un sorteig de 5 paraigües. Ei, però quins paraigües, són xulos. 5 de color groc, 5 de color vermell. El sorteig es farà a l'1 de juny. Els guanyadors es publicaran al perfil de la Unió de Botiguers i seran contactats per correu electrònic. Doncs ja sabeu, compreu i participareu en aquest concurs utilitzant la Home Comerç. El Club de Lectura Infantil el tenim avui amb la Tina Vallès. Serà a les 5:30 la Rosa Leveroni. La biblioteca ens ofereix el Club de Lectura Infantil pensat per nens i nenes de 8 a 12 anys. El Jorge Martínez ens ha donat peu a recordar que aquestes propostes que es fan a la biblioteca són prou interessants i sobretot les podem gaudir en família.
3: El divendres 15 a 6:15 igualment, a les 5:30, tenim una activitat. Nosaltres a la biblioteca tenim dos clubs de lectura infantils, un que porta la Yolanda i un que porta la Charo, a partir de tercer de primària, de tercer a sisè de primària, tercer, quart, cinquè, sisè. Bueno, pues el divendres 15 de maig fem la cloenda del club de lectura i ens ve a parlar aquell dia de forma molt especial la Tina Vallès. La Tina Vallès és una escriptora que té molts premis, té molts llibres infantils, i aquell dia parlarem sobre els pòstits del senyor Noisoc. ¿Vale? El llibre el tenim a la biblioteca, no tan sols per les nenes i nens que acostumen a venir a la tertúlia, sinó per qualsevol família que vulgui venir a agafar el llibre, el pot llegir, encara té temps de llegir-lo fins la setmana que ve, i conèixer una autora que té un gran recorregut i que sempre és molt interessant conèixer els autors i les autores dels llibres.
1: Doncs ja sabeu, sessions del Club de Lectura Infantil a la Biblioteca Rosa Leveroni, que tenim oportunitat de gaudir avui a les 5:30 parlant sobre el llibre Els pòsits del senyor Noisoc. Doncs gaudiu d'aquesta proposta, que és gratuïta, i la teniu a la Biblioteca de Montornès. I ja per acabar, m'agradaria compartir amb tots vosaltres aquesta informació que fa referència a l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental, perquè ha estat un dels seus alumnes, el Giancarlo Pérez, que ha guanyat el concurs Combi Guru Chang. L'estudiant del cicle grau mitjà de cuina i gastronomia s'ha proclamat campió de la final estatal d'aquest concurs de prestigi. El certamen va tenir lloc el 7 de maig a la ciutat italiana de Padua. L'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental, ubicada a les dependències de la Masia El Molí, ha portat el nom de Montornès a un concurs culinari de prestigi. Recentment, l'alumne de primer cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, el Giancarlo Pérez, ha guanyat la final d'aquest certamen. Felicitats! Una competició entre escoles d'hoteleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional a la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Doncs aquest alumne, el Giancarlo Pérez, ha aconseguit fer-se amb el guardó, que a més doncs, té la possibilitat d'anar a la cuina del Berasategui, entre d'altres coses. Felicitats al Giancarlo Pérez. I aquestes són algunes de les notes que us porto en aquest matí de divendres. Què tal? Com porteu el divendres? Avui fa una mica més de frescor, eh? Jo, la veritat és que avui he sortit amb màniga llarga i estic encantada, perquè tinc una mica més de fred. No sé quina temperatura tenim ara a Montornès, 14 graus. Clar, ha baixat una mica. No massa, però el Miquel està bé, no, Miquel?
2: Perfecte. Sí,
1: tu estàs amb màniga curta.
2: Amb màniga curta, sí.
1: Tan ricament, molt bé.
2: Que estigui així tot l'any, Núria.
1: Així, mira, ni frio ni calor, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs us haig de dir que avui tenim el Dia Internacional de les Famílies. Cada 15 de maig se celebra aquesta data per conscienciar la població sobre el paper que té la família en l'educació i la formació dels fills i filles des de la primera infància, així com fomentar els lligams familiars i també la unió familiar. També és el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. Se celebra cada 15 de maig amb l'objectiu de celebrar la resistència dels objectors de consciència per la pau i la seva decisió de fer-me, de no formar part de la guerra armada. Això abans, quan havia la mili, doncs havia molts objectors de consciència que no volien agafar una arma i per això es declaraven objecció de consciència, no marcaven aquesta, eren objectors i no anaven a la mili. Ara, doncs, clar, es pot ser objector de consciència i no anar a la guerra. Ja sabeu que doncs, tenim diferents guerres, desafortunadament, al món i, clar, aquestes guerres van als soldats, la gent que està preparada i que ha fet una feina, la seva vocació. Bé, avui també és el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, el Dia Internacional de la Síndrome de Ehlers-Danlos, el Dia Mundial de la Mucopolisacaridosi, moltes malalties, el dia d'anar amb bicicleta a la feina, i aquestes són algunes de les notes més destacades de la jornada. També us diré que és la Setmana Mundial de la Sensibilització sobre la Sal. La sal, si abusem molt d'ella, doncs tenim a tenir allò... problemes de salut. Per això heu de vigilar molt la utilització d'aquest producte, sense abusar. Avui, 15 de maig, és Sant Indalecio, Torquato i Juana. Isidro Labrador, festiu a Madrid, Dimna i Dionísia. A tots ells, a totes elles, que tingueu un dia meravellós i... ja sabeu, són les festes de l'Ascensió a Granollers, que avui també és festa local a la capital de la comarca, a Granollers. Ja sabeu que teniu possibilitat de voltejar per aquesta fira gastroindustrial que trobareu de tot. Primera una fira agrària i ramadera i tot això es va convertir en moltes coses. Aneu a visitar la Fira de l'Ascensió i gaudiu de la proposta si us ve de gust. Nosaltres comencem. Ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat de manera online des de qualsevol punt del planeta. Comencem donant el bon dia i ho fem amb la Tina Turner i un clàssic. Que tingueu un bon matí de divendres.
0: Les mañanas de Radio Montaña.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui, atenció, perquè parlarem sobre una fira gastronòmica que se celebra avui a l'Institut Marta Mata. Esteu a punt d'apropar-vos? Doncs escoltarem a la nostra companya Mireia Toledo, que ha parlat amb la cap d'estudis, la Sílvia Candelic, i ens porten una conversa sobre aquesta fira gastronòmica. El Manolo Carrillo ens porta nova secció de llibres i vinils, una nova edició que, per cert, és la número 50. Sí? La número 50, ja? Com passa el temps? I avui, doncs, descobrirem coses interessants com a Manuel Loureiro, Antes de que todo cambie. És la proposta literària que ens porta Manolo. I després ens porten germans que canten, germans de cantants molt coneguts que també es dediquen al món de la cançó però que potser no han triomfat com els de veritat. I tenim secció de l'Alícia García i les seves coses, una secció que ens recorda dècades passades, tant de la televisió com de la ràdio. En aquesta ocasió ens porta música de Blondie, Tal qual lo contamos, o la sèrie Allí abajo. Esteu preparats? Doncs vinga, no marxeu, quedeu-vos amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem, com cada dia, amb la secció d'informació, la informació de serveis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel cobert amb ruixats ocasionalment amb tempesta a l'interior que remetran durant la tarda quan anirà disminuint la nuvolositat. La cota de neu es situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 21 graus a Vilanova i la Geltrú, 20 a Barcelona, Manresa, Igualada i Rubí, 19 a Sabadell, 17 a Mataró i 15 a Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, excepte litoral, on bufa fluix a moderat. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34, Montornès Nord. Dissabte i diumenge, la Farmàcia de Guàrdia serà la Balcells. Ja sabeu que la teniu al riu Mugent, número 7, aquí a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Cinquè dia de vaga indefinida a la educació al País Valencià. Sindicats i conselleria no han arribat a cap acord, tot i que els primers reconeixen avanços en la negociació, encara que insuficients per desconvocar l'aturada. Així estan al País Valencià. Es manté avui també la vaga i ho fa amb cinquè dia de vaga, amb la participació de l'alumnat i la convocatòria d'una gran manifestació a València cap al migdia. Això després de que la reunió de 5 hores d'ahir entre sindicats i conselleria acabés sense acord. Doncs així estan les coses al País Veí, a València. Per cert, sabeu que reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027? Doncs hi ha novetats i també les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat, aquest any es distribuiran de forma digital. El govern ha aprovat la quarta edició del val escolar, que tornarà a ser de 60 euros. Estaran repartits en dos xecs de 30 per tots els alumnes de primària i secundària que estiguin inscrits en els centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Les famílies podran gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i llocs educatius. I ja per acabar, recordar que arriba el 44è Còmic Barcelona, tot el que no podeu perdre i més al Còmic Barcelona. Es fa el cap de setmana al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, centrat en la cultura pop asiàtica i amb més d'un centenar d'autors convidats. La cultura pop asiàtica serà la protagonista del Còmic Barcelona, que es fa aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, a la Fira de Barcelona. L'objectiu és donar visibilitat a les creixents tendències creatives orientals. A la cita d'aquest any hi participen nombrosos autors procedents de Japó, Hong Kong o Corea del Sud. De fet, els organitzadors defineixen aquesta edició com la edició més universal i variada. En total, pel certamen hi desfilaran un centenar de convidats. Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana a Barcelona, a Montjuïc, la Fira del Còmic a Barcelona. I aquestes són algunes de les notícies que us portem avui.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs, com us deia, fa una estoneta tenim fira gastronòmica a l'Institut. La nostra companya, Mireia Toledo, ha parlat amb la Sílvia Candelic sobre aquesta fira gastronòmica al Marta Mata. Escoltem la conversa? Doncs endavant.
2: Resulta que els alumnes de segon, tant de cicle formatiu de cuina i gastronomia com del cicle formatiu de grau mig de restauració, a segon fan un mòdul, una de les assignatures, que es diu projecte intermodular. Això vol dir que és un projecte que implica tots els mòduls, totes les assignatures que fan al llarg del curs. Vale. I se'ls van proposant reptes, no? I els alumnes han d'anar resolent aquests reptes. I al final del projecte intermodular és crear o posar en pràctica el que han après. I l'últim repte és que han d'obrir una food truck. I llavors nosaltres, com que no tenim la possibilitat de que els nostres alumnes obrin una food truck, els hi vam plantejar si volien fer un tipus festival, no? Saps? Un tipus de festival gastronòmic. I llavors, doncs sí, cada grup de dos alumnes posarà una paradeta simulant una food truck i oferirà un dels plats que han anat creant durant aquest curs, el millor plat, diguéssim, els que ells han escollit, que han dit, doncs, aquest plat és el que jo vull vendre a la meva food truck, el vendran aquell dia.
3: Per la gent que es digui, escoltant, i això que de food truck, al final no és com una mena d'així de furgoneta, seria malament dit, no? On ens venen normalment menjar que es pot fer ràpidament, no? Menjar així.
2: Exacte.
3: com
2: sí,
3: ràpid.
2: És menjar de carrer, diguéssim, no? És una furgoneta o una parada al carrer, i es desplaça d'un lloc a l'altre, no? Pues, per exemple, una festa major, doncs ve una furgoneta i ven creps, una altra vendrà bruixetes, o una altra, val? I llavors nosaltres, és aquest el concepte. El que passa que, com que no podem posar food trucks en el pati de l'institut, el que farem, hem demanat la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès, llavors l'Ajuntament ens deixarà les carpes, aquestes que a vegades es posen, doncs, quan es fa el concurs de truites o quan es va a alguna entitat fa alguna cosa al carrer, posen aquestes carpes, doncs cada carpa simularà una food truck. Okay. I llavors hi hauran 11 stands, no? 11 parelles d'alumnes, i que posaran el seu stand. I llavors hi haurà stands de còctels, stands de crepes i pancakes, estants d'arròs, estants de, no sé, vedella amb bolets, per exemple, no? Cada stand, cada food truck o stand tindrà una tapa. Llavors estem venent uns tiquets que valen 25 euros i es poden comprar a l'institut amb efectiu o bé al restaurant pedagògic, tant amb efectiu com amb targeta, i són unes entrades en aquest festival gastronòmic que li hem dit Circular Festival. Circular, senzillament perquè ens posarem així en rotllana i tothom quan entri doncs podrà veure les diferents paradetes i podrà anar, doncs, que només podrà anar a una paradeta un cop, és a dir, es passejarà per totes les paradetes, i l'entrada té 12 consumicions, però només podrà fer una consumició cada vegada, és a dir, ha de fer una consumició, tothom ha de passar per tots els estants, tothom ha de menjar tot. Diguéssim, és com si fos un menú degustació, però de tapes.
3: Sí, sí, clar, que guai. I pel, una mica repassant el tipus de tapes que has dit, hi ha de tot, o sigui, hi ha dolç, n'hi ha salat, entenc que porcions una miqueta més grans, una mica més petites. Això, clar, us haureu posat, o els alumnes, d'acord per oferir al final com una mena de menú.
2: Sí, exacte. En el procés aquest de creació de la food truck, doncs nosaltres hem dividit una mica l'últim projecte, l'últim repte, l'hem dividit en gent d'alumnes del cicle de cuina i alumnes del cicle de restauració. Els del cicle de restauració han triat si fer postres, que són o crepes o pancakes, i cafè, o fer còctel. Llavors tenim dues no, perdona, tres paradetes de còctel, en tenim dues de postres i la resta, pues, en tenim una de fricandó, per exemple, una de vedella amb bolets, una d'arrossos, i cada grup guarnirà una mica aquesta paradeta, guarnirà una mica aquesta food truck, amb la qual seran, pues, fàcilment, la reconeixerem fàcilment, no? Pues, per exemple, la que fa l'arròs, no? Pues, es diuen, aquest grup es diu Paelles i Paellos. Doncs ho tindran allà escrit, ells s'han fet la seva decoració i bueno.
3: O sigui, hi ha feina, eh? No només és cuinar, clar.
2: No, és tot, és, al darrere hi ha tot un projecte que implica que cada setmana han tingut dues hores per fer no només l'execució de la cuina, sinó pensar què faran, quin serà el seu tema, no? Quin és el tema de la seva food truck. Doncs hi ha gent que s'ha plantejat, pues, això, no? El tema dels arrossos, un altre que s'ha plantejat, doncs, menjar africà, no? I cuina amb iuca i fan llaça amb iuca, o sigui, cuina més tradicional i fan el fricandó. Bueno, cadascú ha tingut un plantejament i llavors han hagut d'anar fent l'evolució del seu negoci per al final acabar fent una food truck.
3: Mm-hmm. Clar, ja entenc, Sílvia, que durant aquella estona, òbviament, els alumnes estaran allà, però serà un dia intens, perquè el menjar l'hauran de tenir ja, els còctels, no?, però els que fan arrossos i tal, clar, això té una feina prèvia.
2: I els còctels també té preparació, mm-hmm. Sí. No, doncs mira, els alumnes estaran durant tot el dia preparant, muntant les paradetes i preparant les food trucks, i llavors es comença, la gent començarà a arribar a les 7 de la tarda, i de les 7 de la tarda fins a 8:45, mm-hmm. És a dir, la gent pot anar entrant escalonadament, creiem que anirà arribant, i a 8:45, diguéssim, es tanca la cuina, es deixa de donar menjar. És com si funcionarem com funciona el restaurant, perquè clar, els alumnes pobres hauran estat des de les 10 del matí fins que se n'en vagin, doncs non-stop, no? Bueno, non-stop no, perquè tindran una estoneta on farem dinar de família, no? I dinarem tots junts i després, bueno, però sí, ells, per ells és molta feina aquell dia. És muntar-ho tot, preparar-ho tot, cuinar-ho, sí.
3: Clar, és el primer cop que ho feu.
2: És el primer cop que ho fem, sí, és el primer cop. A veure, la veritat és que estem molt il·lusionats. Ara ja he vist que arribaven ja les carpes a l'Ajuntament i tot, i ja els alumnes mateixos anaven dient: ai, mira, que ja han arribat les carpes, ai, són de color granate. Vull dir que sí, és el primer any que ho fem, a veure què tal surt. Esperem que molt bé, la veritat. Tenim molta il·lusió.
3: Segur que sí. Doncs només per recordar la dinàmica, som, deies 25 euros? 15?
2: Sí. No, 25 euros, sí.
3: 25 euros per, i entraran consumicions a totes aquestes food trucks, perquè, mm-hmm. Bueno, jo crec que d'aquí un ja surt sopat, no?
2: Sí, i tant que surt sopat, sí, surt sopat, eh? Perquè, clar, doncs mira, n'hi ha 6 de menjar complet, diguéssim, i després hi ha les de còctels, no? N'hi ha 3 de còctels, i després hi ha els postres, no?, que són creps i pancakes, i sí, surt sopat, sí. Com una petita tapa, no? És una petita tapa, i llavors de cada una, perquè tu podràs anar a cada una, menges una petita tapa de cada una, llavors surt sopadíssim.
3: Genial. Recorda'ns, Silvia, com podem comprar aquests tiquets.
2: Doncs mira, senzillament venint a l'institut, es venen els tiquets a l'institut, o a l'institut o bé al restaurant de l'escola.
4: Doncs ja sabeu, un projecte intermodular que fan els alumnes de segon de cuina i gastronomia i els de grau mig de restauració. La Sílvia Candelic ens ho ha explicat molt bé, sobretot sobre aquesta fira gastronòmica que es fa avui al Marta Mata.
0: Las mañanas de Radio Montornès. Estàs escoltant
5: Radio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos. Repetidores.
4: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
6: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
0: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Nosaltres continuem una micona més de música, que avui, que es noti que avui és divendres, que tenim el cap de setmana a la cantonada i que d'aquí no res escoltarem el nostre company Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i vinils. Avui ens recomana un llibre del Manel Loureiro, Antes de que todo cambie, i una tria musical dedicada a germans no coneguts de grans artistes. Això aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Una mica més tard, i per tancar el programa, escoltarem a la nostra companya, l'Alicia García. Mentrestant, Alaska i Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Que sí, totes les tardes a les 5 la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
2: El meu ja me l'has robat, Mireia.
3: I m'he posat a pensar en tu.
4: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
5: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240 d'entrada a Lleida, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. A dos quarts d'una hi ha prevista una manifestació que arrencarà des dels serveis territorials de Lleida, tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on es van poder participar tots els sindicats del sector. El dimarts, de fet, estan convocats a una nova reunió amb la consellera per apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més ràpida. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial del nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I a banda, la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, també el Parlament de Catalunya votarà la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de País als centres educatius. I els sindicats d'habitatge de les Corts, de la Verneda i el Besòs i del barri del Poble Sec i també el grup d'habitatge de Sants han irromput aquest matí a l'oficina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per exigir aturar el desnonament de 10 famílies. Segons han explicat, es tracta d'immobles, titularitat de l'organisme de la Generalitat i que són casos d'execució ja amb data fixada i d'altres amb un procés obert per acabar tenint-la. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'Esports. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica també de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior desplega un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures també de circulació a la P7, a la C33 i a la C17 i reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil activat en prealerta al Pla Inuncat en les comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme, entre d'altres.
2: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies, El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. L'estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa. Que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar.
1: Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo.
0: Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
2: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
3: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junquer diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Jum, que diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes Double Size Engelbert Humperdinck del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit, i aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Come On Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà, què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre,
2: sí,
1: Ràdio Espanya,
2: sí,
1: si no m'equivoco.
2: Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Que era el galant, no? Llavors?
2: El galant del moment, ja ho crec, que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no? A causa d'un accident.
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
1: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
2: Sí, també, sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort,
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Ho faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
2: sí,
1: ara encara ho milloraria, això, no?
2: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys
2: que,
1: curiosa?
2: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vie en Rose, per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
2: tant,
1: dels teus inicis, que tu
2: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt, molt. I he estat molt
1: feliç. T'has pogut dedicar
2: i
1: tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
2: que està bé.
1: Llavors ja és fantàstic.
2: Ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats
1: pel
2: teu programa.
1: Escoltar.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vie en Rose ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vie en Rose. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir: i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor, a l'amor, no a la mort, a l'amor,
1: sí,
2: de l'Edith Piaf.
1: I evidentment hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Adéu, Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'Altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: vois-tu qu'on se...
1: Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Si us plau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men's a Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria! I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Avui jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, que de fet han tallat aquest matí la Nacional 240. En aquests moments està duent a terme una manifestació que ha començat des dels serveis territorials de Lleida. Allà hi tenim a la nostra companya, la Noèlia Burgos. Noèlia, com estan tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la manifestació ja ha començat a caminar des dels serveis territorials d'educació d'aquí de Lleida i amb una llarga cua de docents que gairebé, segons els Mossos i la policia, són un miler de docents que ja avancen pels carrers de Lleida. Aniran per diferents carrers i finalitzaran a la Casa dels Gegants, això vol dir passar gairebé per la meitat de la ciutat caminant, van amb una pancarta que encapçala la manifestació, on s'hi pot llegir "no acabem el curs", "més salaris, més ràtios, més recursos". La manifestació la convoquen vostè, professors de secundària, la CGT i les intersindicals. Veurem aquests pròxims dies com acaben aquestes manifestacions, que en principi han de seguir durant tot el mes i que recordem que dimarts hi ha la nova convocatòria en una reunió amb el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Noelia. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I, de fet, qui també ha convocat vaga és Comissions Obreres i UGT a la xarxa de Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny. Els sindicats reclamen el compliment dels acords signats al febrer, més plantilla, millores salarials i més seguretat per a treballadors i usuaris. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. N'ha parlat avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una atenció als mitjans a la Comissió Bilateral Generalitat-Consell General d'Aran.
3: Refermar de nou el compromís del govern de que el país necessita pressupostos. Els pressupostos són importants per fer funcionar el país, són importants per no perdre ni un sol euro que ha d'anar destinat a les polítiques socials, a l'habitatge, a les infraestructures del nostre país, i en aquest sentit saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates.
1: També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. I avui, dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló Interior, ha desplegat un operatiu especial de trànsit i seguretat amb uns 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació també a l'AP7, a la C33 i la C17, i també reforç del transport públic.
0: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
3: Conocí una mujer.
4: Mami, ¿quién es esta mujer?
3: Güey, es una diosa.
4: Pero es una diosa prohibida.
2: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
4: Hola, papá.
5: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
6: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
5: ¿Qué hice?
6: ¿Qué hiciste?
2: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
7: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
8: El puñetero curso que me hundió la vida.
2: També des d'aquest dimecres i encara a Netflix hi trobem la segona temporada de Gallitos.
9: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa.
10: ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
2: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
11: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
12: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
2: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
13: ¿Listo para empezar?
14: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
2: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
15: Algo va mal.
16: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
15: Las cosas están desapareciendo.
17: ¿Dónde está Jesús?
2: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
18: Wellesley.
15: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
2: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
19: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
20: 5 de la tarde, martes.
19: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
20: Entreno.
19: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
2: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
20: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerques.
2: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
21: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
2: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
22: I want a career in fashion in London, where I need to be.
23: Yeah, all be south, will ya? You're going nowhere.
2: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia amb escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
24: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
25: No, los hombres de verdad saben distinguir el bien del mal.
2: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
26: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
27: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
26: Lo sé, mataron a mi compañero.
2: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
28: Quiero que pienses en lo que dijimos.
29: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
2: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
0: Hello, my love.
1: Can't wait to see you. Both of you.
2: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
0: I think you need to view this as an abduction.
1: Foreign Office has advised me to do nothing.
2: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
23: You don't need to walk us in. Mom never did. Look at Dad.
1: Okay.
2: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
1: It's been almost a year. I think it's time.
0: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
2: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot. Però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
3: El duque de Malaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
3: Un aristócrata, un tipo insufrible.
4: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
3: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
2: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de la Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama d'Armiño.
5: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
2: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
6: The A-Team. Back together again.
2: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre 2 homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
13: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
2: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
17: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
28: No hay ni rastro de ella.
13: No han encontrado nada.
17: Es como si todo se repitiera.
2: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
13: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
29: ¿Quién hizo daño a Gracie?
2: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
29: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
28: Me lo estoy tomando muy en serio.
2: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
28: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
29: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
2: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
13: Si el alma de Liva ya está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
2: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, el Juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
29: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
13: Los espíritus no se llevaron a Grace.
2: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri i un drama que resulta força interessant.
28: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
29: Ha desaparecido una chica, y eso es lo que crees.
2: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
7: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
8: Mirar.
7: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
8: Sí, no fastidies.
9: Qué fuerte.
8: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
7: Sí. En plan, ¿todos nuestros secretos?
8: Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
7: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
8: ¡Gracie!
9: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
7: ¿Qué ha sido eso?
8: Dejadme...
7: ¿Pero qué?
8: Salir.
7: ¿Dejadme salir?
9: ¿Qué?
7: ¿Dejadme salir?
8: Dejadme salir. Dejadme...
9: No me jodas.
8: Salir.
7: Chicos.
9: ¿Qué coño pasa?
8: Hostia puta.
7: ¿De qué va esto?
29: Es un espíritu maligno. Tenemos que dejarlo.
9: ¿Qué?
29: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete!
9: ¡Cago en la puta!
29: ¡Johnny!
2: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
5: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
7: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga, Sònia Kerr.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
1: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
4: Des d'avui i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món.
1: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona.
4: Que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de la ciutat. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis.
1: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
4: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
1: En esports, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix només per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
6: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat diumenge. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga diumenge a Pamplona.
1: I pendents de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures, que fins i tot ha deixat neu al Pirineu per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, el temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada a la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
8: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
1: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les negociacions entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes, de fet, podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
4: S'hi ha referit Yolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
1: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i protestes, la cinquena d'aquesta setmana, i en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar la Nacional 240 a Lleida, a primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
9: Bon dia, ara mateix estem gairebé ja a la part final d'aquesta protesta que bé no ha començat a les 7 de la matinada aquí a la capital del Segrià, on hi ha hagut certs talls. Ara la manifestació convocada a dos quarts d'una decisió que s'han reunit davant del Servei Territorial d'Educació, on hi ha hagut algun moment de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven arribar fins a la porta del departament. Ara mateix, el que estan fent és...
10: La nostra responsabilitat ha mediat la caiguda del sistema, però ara la desfeta ja és massa grossa i té massa fronts oberts. Les ràdios són excessives.
9: En definitiva, parlen de ràdio, parlen de pujar salaris i parlen de moments de tensió. La manifestació per això s'ha desenvolupat des de cap president i ara mateix hi arribem a la seva partida.
1: Gràcies, Noelia Burgos, en directe des d'aquesta manifestació que està reunint més de 2.000 persones professionals del sector educatiu des de la ciutat de Lleida. I encara en relació a les reivindicacions dels mestres, avui la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença del Parlament no es van explicar bé ni la Direcció General de Mossos ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
12: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
11: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
1: I tenim altres qüestions destacades d'avui pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés de constitució del nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
4: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni particular en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i el repeteixi permanent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
1: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions dels docents.
4: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb els nivells de satisfacció.
1: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
4: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat, aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments i també hi ha l'opció de cedir els diners al centre educatiu per reduir l'aportació de les famílies al material escolar.
1: El Consell General de l'Aran i la Generalitat han tancat un nou sistema de finançament pel govern aranès, que es xifra en 47 milions d'euros. Comptarà, a més, amb mig milió d'euros anual per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord, a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
13: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la Llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
14: Per al teu costat que hagués no sigués un nou model de finançament arús, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
3: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
13: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític.
4: N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades, Xavier Calaf, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
15: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: La xarxa de comunicació local.

0: tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Anem ara fins a Girona perquè treballadors de les fàbriques de Nestlé, de Reus i de la capital gironina s'han concentrat aquest migdia davant de les plantes per tal de mostrar el rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A la una del migdia, coincidint amb el canvi de torn, a la capital del Baix Camp s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. Televisió de Girona, Marc Guibas.
4: Una trentena de treballadors de la Nestlé de Girona s'han manifestat aquest matí davant la façana de la nau en contra de l'ERO. Comissions Obreres s'ha reunit avui amb l'empresa i creu que els acomiadaments no estan justificats. Ens ho explica Pablo Esteban, representant de Comissions Obreres.
5: Sí, bueno, la reunió d'avui el que esperem és, lògicament, és avaluar tota la informació que ens ha donat l'empresa. Tenim una bateria de consultes que també volem demanar perquè realment ja hem tingut diverses reunions i estem estudiant aquesta informació. Veiem que hi ha coses que no quadren i el nostre objectiu primer, ja ho vam dir a la primera reunió i avui també ho direm a Barcelona, és parar l'ERE, parar aquest ERE i aplaçar-lo més endavant perquè hi ha també un període d'informació en consulta amb el Comitè Europeu i són dos conflictes que no podem abordar correctament.
4: D'altra banda, el sindicat també ha demanat prejubilar els majors de 60 anys.
3: Doncs no deixem els conflictes laborals. Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies els dies 27 de maig i 5 de juny.
6: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
3: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona a Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
3: I de les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 7 de juliol amb una programació que inclou més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat, per celebrar des dels barris i amb els barris.
9: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
3: Encara a Barcelona, recta final per l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals, una norma que manté a més les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres negocis. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El nou pla d'usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
1: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
0: El nou pla d'usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
3: I encara un apunt de política municipal. A Barcelona, l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027.
6: La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, en les que previsiblement hi participaria el portaveu de Junts i regidor a la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment per ser candidat a Barcelona.
3: I seguim amb l'actualitat d'avui i anem ara fins a Cambrils perquè acollirà per primera vegada al novembre un congrés internacional de gastronomia en el qual hi participaran tour operadors de països com el Canadà, els Estats Units o Alemanya. Anem fins allà, Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
11: L'Hotel Solport serà la seu de la primera edició de l'International Food Tourism Conference, un congrés gastronòmic que se celebrarà a Cambrils el 10 i 11 de novembre. En aquest congrés hi participaran agents de viatges especialitzats en la gastronomia i empreses i productors de no-turisme d'arreu del món. Està previst que hi prenguin part 150 persones procedents principalment de països com els Estats Units, Canadà o Alemanya. Durant el congrés es faran diferents ponències relacionades amb la gastronomia i l'enoturisme. Els principals motius per assistir-hi són el networking i fer negocis, tal com explica l'organitzador Anthony Swift.
12: Es una razón fundamental para muchos que, para asistir a este tipo de congresos, el networking. El otro es hacer negocios.
11: Una dotzena de periodistes internacionals aprofitaran l'esdeveniment per viatjar a Cambrils i fer promoció de tots els encants que té el municipi.
3: I moment per la cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen en trobades amb el públic. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Al bell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
14: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
13: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
3: I museus arreu de Catalunya obren les seves portes aquest cap de setmana amb motiu del Dia Internacional dels Museus que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Ceituno.
15: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la Nit dels Museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
16: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
15: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
3: Arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan, al Girona. Bones notícies pel Girona, que surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir a primera divisió.
17: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. I diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. Ara mateix el Girona suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada, el següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del conjunt gironí.
18: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
17: I l'Espanyol, que està ara 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. El Barça ja

0: Mella juga a Pamplona en una darrera, en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos han descens amb 39 punts. És la penúltima jornada de Lliga a primera divisió i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda al Barça, ja que...
1: ...culminar i partió en casa se queden los puntos, però lo que ante el Rayo nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida deportiva, la mente hablando, y claro, para nosotros es un partido vital, vital.
0: I què diu l'entrenador de l'Europa, Adai Benítez?
2: En un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segon o tercer millor moment de la història, això no vol dir tampoc res, però sí que és veritat que l'energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, pot donar una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar i només la situació...
0: I al centre d'esport Sabadell, a un punt de líder, rep l'Antequera, la nova Creu Alta, en un camp que presentarà demà la millor entrada de la temporada. També demà a les 6 de la tarda, el Reus, que va empatar sense gols en el partit d'anada, juga a Ourense. És el maig de tornada de la semifinal d'ascens a la primera federació. També demà a les 7 de la tarda, gran cita esportiva, el Barça femení juga la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
3: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
6: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
7: El pebrot. El pebrot, Capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses,

0: fibra. Per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per més dolç o per retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. És divendres 15 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica. Són declaracions a la xarxa.
5: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
4: Tot plegat en la cinquena jornada de mobilitzacions, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran.
2: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any.
4: Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya situat a Montmeló acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme més important del món.
2: Recta final per a l'aprovació definitiva del nou pla d'usos de Ciutat Vella a Barcelona,
4: que aposta per potenciar les activitats culturals. La norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cannabis.
2: En cultura, el talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona.
4: Autors provenents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic. L'edició 44 de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar.
2: Els esports. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió. Joan Barberà.
6: Cristian Estuani va tornar a salvar ahir els gironins, que van empatar un gol contra la Real Societat. Diumenge, els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona.
2: I molt pendents també de la previsió del temps davant la davallada generalitzada de temperatures. Fins i tot ha deixat neu al Pirineu, per sobre dels 1.500 metres. Allà les temperatures han baixat de zero en alguns punts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El temps ha de continuar sent força més fresquet del que toca per les dates. Avui ha baixat la temperatura de forma contundent i encara en aquests moments amb els núvols més atapeïts arran de mar i també en alguns racons del Pirineu. Ara bé, ja s'estan començant a trencar aquestes nuvolades pel nord de Lleida i en algun cas per les comarques de Tarragona. Atenció, perquè aquesta tarda acabaran espatacant tempestes i algunes de fortes a cavall de les comarques de Barcelona i Girona. Serà sobretot al voltant del Montseny, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, Osona, la Garrotxa i també entrada de la tarda cap al Vallès, on esperem alguna d'aquestes tempestes amb calamarsa més intensa. També ha avançat al vespre, algun ruixat afectarà cap al Penedès, la banda de l'Alt Camp i cap al Prepirineu. Al sud del país farà més vent i una temperatura un palet més alta. Pel que fa demà, despertarem amb pocs núvols, però déu-n'hi-do com refrescarà el dissabte al matí. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un eventual acord amb l'executiu de Salvador Illa. Maite Polo, bon dia.
8: Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos.

0: mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que les negociacions s'estan intensificant, però evita posar-hi dates.
1: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
0: Com a mostra d'aquesta recta final de les negociacions, es preveu que hores abans del Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital ferroviària, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies.
2: D'aquesta negociació de pressupostos en pot dependre que les converses entre els sindicats d'educació en vaga i el govern arribin a bon port. Uns eventuals comptes que podrien aplanar la represa dels contactes prevista per dimarts.
3: S'hi ha referit Iolanda Segura en declaracions a la xarxa. La portaveu d'USTEC desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
3: Segura ha recordat que el 30% d'increment que ja cobraran aquest mes suposa molt poc augment a la nòmina.
2: I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga i de protestes, en aquest cas a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. Després de tallar nacional 240 a Lleida, primera hora del matí, més de 2.000 persones han omplert els carrers de la capital del Segrià. Lleida Televisió, Noelia Burgos, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la jornada de vaga ha estat al torn de Lleida, on unes 4.000 persones, segons USTEC, i 2.000, segons els Mossos d'Esquadra, han omplert els carrers de la ciutat. Ja des de primera hora d'aquest matí han començat a tallar la Nacional. Tot seguit han anat a tallar diverses rotondes i carrers de la ciutat de Lleida, fins que puntuals a 1:15 del migdia han estat els serveis territorials d'educació, on s'han viscut uns moments de tensió entre els Mossos d'Esquadra que no els deixaven avançar fins a la porta de l'edifici. Tot i així, la manifestació ha començat a caminar per diversos carrers, han travessat la ciutat fins a arribar a la seu del PSC a Lleida. Durant tota la manifestació s'han sentit diversos crits en contra de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la manifestació ha finalitzat davant de la Casa dels Gegants de Lleida, on s'ha llegit un manifest. Un manifest centrat en les principals reivindicacions que ja hem estat sentint tots aquests dies sobre voler pujar els salaris i reduir les ràtios. Les protestes aniran continuant durant els pròxims dies, pendents dels possibles acords de la reunió que hi ha prevista aquest dimarts amb el Departament d'Educació.
2: Gràcies, Noelia Burgos, des de Lleida Televisió. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents en assemblees de docents que preparaven justament aquestes mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que en la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demanen que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els alts càrrecs de la policia han explicat als sindicats que el Parlament van voler defensar el cos i la feina de la Comissaria General d'Informació. El sindicat USPAC seguirà el cas perquè la investigació oberta no afecti els agents de base i fa una crida a la comunitat educativa a no criminalitzar els Mossos. Ho explica en declaracions a la xarxa el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
7: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, efectuant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
6: La direcció de la policia estudia modificacions a la normativa per afegir filtres a intervencions en moviments socials i des d'USPAC proposen enviar-hi l'àrea de mediació amb el consentiment dels mestres.
2: I tenim altres qüestions destacades de la jornada pel que fa a l'educació. L'Assemblea de Direccions de Barcelona denuncia el procés per constituir el nou grup de treball de direccions de centres educatius que impulsa el Departament d'Educació.
3: Consideren que les direccions dels centres no han pogut escollir els representants ni participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i que el repeteixi permetent la participació de les direccions d'escoles i instituts.
2: Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents.
3: L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció.
2: I la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per a tot l'alumnat de primària i secundària.
3: És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per a les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 milions d'euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. El val es pot bescanviar en més de 2.000 establiments

0: El territori mostra la seva satisfacció per aquest acord a què s'havia compromès el president Illa a l'inici de la legislatura. Lleida Televisió, Álvaro Ordóñez.
1: Pel que fa a les xifres, el sistema de finançament aranès estableix la quantitat de 42,7 milions d'euros pel fons de finançament incondicionat, el que suposa al voltant de 4 milions d'euros més respecte a la base actualitzada del model vigent fins ara. També es contemplen 500.000 euros anuals per fer polítiques pròpies durant 4 anys. 11 anys després de la reforma de la llei d'Aran 2015, on explicava que el territori havia de comptar amb un model de finançament propi, el govern d'Aran ha arribat a un acord amb la Generalitat per avançar en l'autogovern territorial. Ho expliquen la síndica d'Aran, Maria Vergés, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
2: Per l'altre costat, que hagués no sigués un nou model de finançament a rus, sinó que avancés, com a digui, en reconeixement de la singularitat aranesa i sustut en la consolidació d'aquest autogovern i autonomia política.
3: Avui, finalment, doncs, el podem acomplir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: El sistema de finançament aranès destacarà per quatre qüestions fonamentals: la millora dels recursos econòmics, l'actualització i millora dels traspassos, la participació del Consell General en els tributs de la Generalitat i l'estabilitat i previsibilitat financera del propi sistema pels propers anys.
0: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça Catalunya a Barcelona també van tenir la seva pròpia força i organització.
4: El 15M va néixer en plena crisi de manera horitzontal i assembleària i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat a la xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes d'aquelles demandes ciutadanes encara s'arrosseguen.
5: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
6: Notícies en xarxa.
0: Comissions Obreres i la UGT convoquen vaga parcial a Rodalies. Serà els dies 27 de maig i 5 de juny.
4: Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per a treballadors i usuaris i també augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran, atenció, amb l'aturada de 200 convocada a tot Catalunya.
0: El sector hoteler del Vallès Oriental es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'avui fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, acull un nou gran premi de MotoGP, la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: Tota l'activitat que es du a terme en el circuit de Barcelona-Catalunya té un impacte directe en els hotels de Mollet del Vallès i aquest cap de setmana el sector es prepara per la plena ocupació. Sílvia Brunet, presidenta del Gremi Hoteler del Vallès, ha comentat que el Gran Premi de MotoGP juntament amb Fórmula 1 són els esdeveniments que generen una ocupació plena en el sector hoteler de la comarca.
8: Tens una alta ocupació. Dos, perquè normalment són els de ja t'ho reserven un any per l'altre. Tres, també és un client especial, no? És un client de competició especial, acostumat a viatjar, és molt bon client.
7: Mollet presenta per aquest cap de setmana una plena ocupació hotelera i les localitats més properes com Barberà, Sabadell, Ripollet o Granollers ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 a més dels 1.800 euros per dues nits.
0: De les motos a les bicicletes, perquè Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà el 26 de juny i fins al 17 de juliol, amb una programació que inclou més de 60 activitats a tots els districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Tot plegat costarà 460.000 euros a les arques municipals. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. El consistori vol celebrar amb una gran festa que la capital catalana serà la ciutat des d'on sortirà el Tour de França i durant els 12 dies previs a aquesta cita omplirà places i carrers de música, tallers, cultura popular i d'arts escèniques en dos escenaris principals. Un d'ells, la plaça de la Catedral, acollirà concerts com els de Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. L'altre gran epicentre serà la plaça Margarida Xirgo, on es concentraran els espectacles de dansa, teatre familiar i arts de carrer, però també hi haurà activitats al Port Vell, al Tibidabo i al Zoo. Una festa major on no faltaran també exposicions, cinema a la fresca i una exposició de mallots gegants. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
10: L'Ajuntament

0: i totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta Festa Major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
1: A banda, hi haurà també una gran carrossa espectacle que anirà per places i carrers i fins a 18 accions culturals sorpresa itinerants. Una festa major en què s'impliquen també els mercats i els gremis de pastissers i de flaquers que han presentat el pastís i el pa del Tour, tot a l'espera de saber qui en serà el pregoner.
2: Un minut passa de 3:45 i seguim a Barcelona perquè estem ja en la recta final per a l'aprovació definitiva del nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals. A més, la norma manté les actuals prohibicions d'obrir nous locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El nou Pla d'Usos de Ciutat Vella manté la filosofia de l'anterior, però adaptant-lo a la nova realitat. Així, el text s'aposta per mantenir el gruix de les prohibicions actuals, ampliant-ne fins i tot algunes, com en el cas de la venda de souvenirs, però flexibilitza les que fan referència a les noves activitats culturals. En concret, es podran obrir a la zona de la Rambla i a la Via Laietana cafès, teatres, sales de concerts o d'espectacles musicals, galeries d'art, teatres, biblioteques i llibreries, entre altres. En el cas de les discoteques, però, només se n'autoritzaran en carrers de més de 15 metres d'amplada, un fet que impedeix gairebé del tot obrir-ne cap de nova. Albert Batlle és el regidor del districte de Ciutat Vella.
4: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
3: El nou Pla d'Usos de Ciutat Vella, que la setmana vinent serà votat a la Comissió d'Urbanisme, compta amb el suport de Junts per Barcelona i segurament del PP i l'oposició d'Esquerra i els Comuns.
2: Tarragona aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest matí al ple municipal. A la mateixa sessió s'ha donat també llum verda al Pla de Biblioteques de la ciutat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Junts ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat, una proposta que ha rebut el suport del govern municipal socialista. Jordi Cendra, el portaveu de Junts, ha dit que es tracta d'una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic.
6: Ja n'hi ha prou d'impunitat, de delinqüents que entren per una porta del jutjat i surten per l'altra.
5: D'altra banda, s'ha aprovat en el plenari un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha celebrat que tiri endavant el Pla de Biblioteques a la ciutat de Tarragona. Diu que s'acaba amb una situació injusta que vivia la ciutat.
7: Que és que no tenim un sistema bibliotecari adequat.
5: Finalment, el plenari ha aprovat el nou barri del Nàstic, on s'hi construiran 550 nous habitatges, un 30% de protecció pública.
2: Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immatriculats per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'Església de Sant Andreu de Maians, al Bages.
8: Després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble, les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria, malgrat haver-se compromès a revisar possibles irregularitats. Les entitats preparen accions coincidint amb la visita del pontífex a Catalunya aquest juny.
2: I Mataró vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la brossa preveu una inversió històrica de 160 milions d'euros en 8 anys i aposta per incrementar el personal i la maquinària, reforçant també el servei. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
9: La proposta, que es portarà a aprovació en un ple extraordinari aquest dilluns, pretén transformar el model actual per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat. David Boté, alcalde de Mataró.
10: Estimar Mataró és cuidar-la, és també tenir-la més neta. Sabem que havíem de millorar. Marquem un punt d'inflexió amb un nou contracte, més recursos que es tradueixen en més serveis, més maquinària i més persones.
9: La plantilla experimentarà un increment de 50 operaris, fet que permetrà, per exemple, incrementar les freqüències de les escombrades. A més del personal, la tecnologia serà una altra de les grans aliades. D'una banda, es canviaran tots els contenidors per uns de nous, més grans i antivandàlics. De l'altra, el parc mòbil creixerà amb 8 màquines de neteja d'última generació i la renovació de la resta de vehicles.
2: És moment per a la cultura. El talent de Hong Kong es dona a conèixer en el primer dia del Còmic Barcelona. Autors provinents de la ciutat xinesa participen aquests dies en trobades amb el públic i signen exemplars de les seves obres. La 44a edició de la trobada ha arrencat amb una gran assistència d'aficionats, principalment públic escolar. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Al vell mig de l'edifici que acull l'edició d'enguany del Còmic Barcelona hi ha el Hong Kong Pavilion. No és gaire gran, però a les seves parets es poden veure extractes de les obres dels autors de la ciutat xinesa convidats al saló, juntament amb les seves biografies. Durant aquests dies, el públic els pot conèixer i fins i tot demanar-los que els signin els seus llibres o els facin un petit dibuix. És el cas d'en Kwong Chi-Kit, que presenta dues de les seves obres, La Epifania de l'Arquitecto i Índigo.
12: Vull veure si podem permetre que més gent a Espanya pugui conèixer els còmics de Hong Kong, així que aquest és, en certa manera, el nostre objectiu, la nostra fita en aquesta ocasió. Per tant, em sento molt a gust. M'encanta aquesta ciutat. És un lloc fantàstic.
11: Els autors hongkonesos participaran també en tallers que es duran a terme al Hong Kong Pavilion. Pel que fa al còmic asiàtic, també destaca la participació de la Korea Creative Content Agency. Aquesta institució pública de Corea del Sud promociona continguts creatius del país amb un focus especial en àmbits com el Webtoon, un tipus de còmic digital que està guanyant popularitat.
2: I museus arreu de Catalunya obren les portes aquest cap de setmana amb motiu de la nit dels museus i del Dia Internacional d'aquests equipaments que es commemora dilluns. És el cas del Museu de la Torneria de Torelló, que participa en la programació conjunta de la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. Ràdio Ona Torelló, Maria Feituno.
13: La primera activitat tindrà lloc avui divendres amb la celebració de la nit dels museus entre les 10 i les 11 de la nit. Durant la ballada s'oferirà una visita guiada i es donarà a conèixer la peça de l'any, que enguany serà la Rossegall Gallina de Juguetes Reig. Ho explica Gerard Verdaguer, director del museu.
14: Farem una activitat que consisteix en presentar la joia del museu, que és una gallina de la marca Juguetes Reig, que és una rèplica d'una joguina americana de Fisher-Price Toys. Aquesta rossegall doncs, fa el soroll de la gallina i a finals dels anys 50, a principis dels 60, se'n va fabricar unes sèries aquí a Torelló.
13: La programació continuarà diumenge amb una jornada de portes obertes. També s'hi farà una demostració de torneria artesana i es posarà en funcionament l'embarrat, l'antic sistema mecànic que servia per transmetre energia als torns.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Girona surt del descens i depèn només d'ell mateix per seguir a primera divisió.
15: Bon dia, Marta. Cristian Estuani va tornar a salvar i els gironins que van empatar a un gol contra la Reial Societat. Diumenge els de Michel Sánchez visiten l'Atlètic de Madrid. El Girona suma ara 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Els, precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada del següent cap de setmana. Escoltem el tècnic del Girona.
16: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra l'Elx. Necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
15: I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona en una jornada on hi ha un Llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. És la penúltima jornada i es jugarà en horari unificat diumenge a les 7 de la tarda. També a les 7 de la tarda destaquem que demà dissabte, hi ha una gran cita esportiva. El Barça femení juga a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem la jugadora de l'equip barceloní, Salma Parayuelo.
17: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro y tendremos que estar muy concentradas, va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufre.
15: Més futbol. Demà, penúltima jornada de la primera federació. Sabadell, Europa i Nàstic lluiten pels seus objectius. Els arlequinats per pujar directe a segona, els barcelonins per jugar al play-off d'ascens i els tarragonins per assolir la permanència. Demà, a les 7 de la tarda, al nou estadi Nàstic a Europa. Els dos equips amb diferents objectius. El Centre d'Esport Sabadell juga demà contra l'Antequera, la Nova Creu Alta, i també demà a les 6 de la tarda el Reus, que va empatar sense gols a l'anada, de jugar a Ourense, partit de tornada de les semifinals d'ascens a Primera Federació. I diumenge, dos partidassos, play-off d'ascens a Segona Federació, a 2:15 del migdia, l'Hospitalet Badalona. Mitjans de l'Hospitalet, Maria Sant Blas.
18: Un equip al qual no han aconseguit guanyar en tot el curs, amb un empat aquí i una derrota fa poc més de 10 dies a l'estadi badaloní. Aquest fet, però, no espanta els riberencs. Escoltem el míster de l'equip, Sergio Juste, en roda de premsa.
19: És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ells porten tota la temporada primers, al final cauen al final, però és un equip perillós, al final han demostrat. Penso que allà ens va costar sobretot la primera part, penso que sabem que quins errors hem comès i intentarem fer-los millor.
18: Diumenge a 2:15 del migdia l'OSPI haurà de superar el primer obstacle per estar la imminent a Segona Federació. El partit es podrà seguir en directe a totes les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més.
15: I també diumenge, en aquest cas a les 6 de la tarda, Vilanova Cornellà també en directe a les televisions locals i a La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Hem de deixar-ho aquí, ens retrobarem dilluns a les 2 en punt. Bona tarda i millor cap de setmana.
20: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

Ali el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures

d'agradar al migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català s'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
2: Avui, finalment, doncs, el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
1: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
2: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
1: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que s'han reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
3: Tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
1: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15% segons el Departament d'Educació i del 50% segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us dèiem, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Sintonizas Radio Montornès.
8: So, how's your evening so far?
9: Bonsoir, ça va fantastique.
10: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
11: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres avui i ens tornem a trobar com tots els dies, això sí, menys dissabte i diumenge, així que avui superatents per després no trobar-nos gaire a faltar. Fins les 6 en punt de la tarda amb informació, drogació i entreteniment, com sempre fem aquí a Ràdio Montornès, a la Intersecció. Si us voleu quedar a acompanyar-nos en aquesta tarda així més grisa de divendres, us ho posem molt fàcil. Ens podeu escoltar a la ràdio a través del 91.2 de l'FM i si no també a través del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, de qualsevol dispositiu mòbil, ja sigui amb el web radio.montornès.cat o bé que us descarregueu l'aplicació de Ràdio Montornès. Que a més, jo us ho recomano, ara que ve el cap de setmana, que ja comença a venir aquestes ganes de marxar fora durant unes quantes horetes, doncs podeu portar l'aplicació amb vosaltres i si allà on aneu no teniu cobertura o el que sigui, doncs podeu escoltar a la ràdio la carta, descarregar-vos aquells arxius i escoltar-nos allà on vosaltres vulgueu, que això és molt interessant, o guardar-vos també el mòbil aquelles seccions, ja sigui de la Intersecció o de qualsevol programa de la ràdio, que us agradin més. Si esteu a casa, també recordeu que ens podeu escoltar a través de la tele, buscant el canal de ràdio de Ràdio Montornès, i allà estarem fins les 6, com totes les tardes, el Sergi a la part tècnica i jo. Molt bona tarda, Sergi.
12: Molt bona tarda, Mireia.
11: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
12: Bé. En principi bé, a veure com aguanta la meteorologia, no?
11: A veure. Jo sí que, si no és per anar al circuit, millor no trepitgeu-me un meló, aquest cap de setmana, perquè sí. Està la cosa, i l'estació tampoc. Estació de tren, que ja sabem que es posa a tope. Bueno, de seguida parlarem de les afectacions, però bueno, un cap de setmana, almenys al poble intens també, no ens cal marxar per fer coses.
12: És que els caps de setmana aquí, déu-n'hi-do, darrerament,
11: Sí, després també avui tenim un repàs de l'agenda, però ja hem anat anunciant aquests dies cosetes que tenim al poble. I això vol dir també que la ràdio hi estarà present a aquests actes i que dilluns us explicarem com han anat a aquestes diferents activitats, propostes que viurà Montornès aquest cap de setmana. A banda d'això, jo no sé vosaltres, però jo tinc ganes de dormir, de descansar una mica.
12: Sí, el cos et demana descans,
11: oi? Sí, d'aixecar-me sense despertador, no sé, menjar-me uns xurros amb xocolata...
12: Déu-n'hi-do, així que estàs de antojos, no?
11: De dormir, de descansar... Bueno. I de passar, bueno, doncs bé, el cap de setmana al poble. Crec que serà un cap de setmana montornesenc, aquest,
12: Bueno, així és també, com dèiem ahir, quilòmetre zero, molt local.
11: Clar,
12: tot.
11: De proximitat, que hem d'aprofitar que tenim aquí coses. I també n'ha de dir, fer el canvi d'armari. Jo sé, Sergi, que tu ets un home molt organitzat i molt minimalista i que no et cal fer el canvi d'armari.
12: Més el segon que el primer, eh?
11: Però hi ha gent que ja l'ha fet. I clar, jo sí. Avui he vingut amb una dessuadora que no em sobra, pas i dic, clar, em tira una mica enrere, no? Ja guarda segons quines coses hi treurà les faldilletes, els vestidets...
12: Exacte, bueno, potser sí que de treure'ls, però, bueno, tenint-los allà, però potser hi ha dies que t'hauràs de posar la dessuadora i altres dies...
11: Clar, deixar com una mica de mix, no?
12: Sí,
11: ja,
12: sí.
11: Jo crec que sí que la jaqueta gorda ja la podem guardar...
12: Sí, d'hivern potser sí, el nòrdic i aquestes coses
11: també... També, això està guardadella,
12: però, bueno,
11: sí.
12: Allò, una jaqueteta fineta, la dessuadora, com dius tu, doncs, bueno, aquestes
11: clar,
12: coses encara no,
11: les bambetes i així, sí. I les sandàlies, bueno, per deixar les preparades, eh? De preparar però no d'utilitzar encara, no?
12: Exacte, a la vista, eh? Per així quan, que estiguin a mà, eh? Quan
11: per si
12: acaso, falta,
11: eh? Per si acaso, perquè és veritat que aquests dies, potser al migdia podem anar amb sandàlies i després al vespre això, toca agafar les jaquetetes, tot va una mica així, temps de la ceba, que li diem. Bueno, doncs, mira, una altra idea per fer aquest cap de setmana. Deixem el cap de setmana de moment, anem a centrar-nos en aquest divendres, dia 15 de maig, i amb tot el que us portem per aquesta tarda. Avui la notícia la tenim, una visita d'un dels consellers aquí a Montornès. Ha estat visitant l'Ajuntament, s'ha reunit amb l'alcalde, amb membres del govern, i de seguida tenim la redacció a tope. Podrem portar-vos aquesta notícia per escoltar a què es deu aquesta visita, quins són els principals temes que han tractat. Però també ens anirem a ahir, perquè, com us vaig explicar ja a la tarda, al pavelló de Fem les Vernedes es va viure una cantata, és un esdeveniment anual que els alumnes del cicle mitjà de primària de totes les escoles del poble es troba per cantar el mateix. Cadascú a casa seva, a la seva escola, ha tingut els seus assajos i ahir es van trobar per oferir a les famílies i al públic en general aquesta cantata. A més, amb l'acompanyament de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, tant per narrar la història com la música en directe i posar-li una miqueta més de color. Nosaltres, la ràdio, també hi va estar present i avui us portem alguns dels testimonis per saber com de bé ho van passar els nens i les nenes. També com cada divendres tindrem amb nosaltres el nostre company José Luis Cano i la seva secció de cinema per saber què hi ha de nou tant a les cartelleres com a les plataformes digitals, que sabeu que també és un bon planazo pel cap de setmana. I com tots els divendres acabarem amb un repàs per l'agenda d'activitats, tant de Montornès com d'arreu del territori. Que hi ha activitats que potser ja us sonen més, com el Temps de Flors a Girona, però n'hi ha d'altres molt xules, com una ruta de tapes per aquí a prop, la trobada de clàssics que tindrem a Montornès, o el festival Handmade, així de manualitats, que tenim a Barcelona. O sigui que hi ha propostes...
12: El menjar no falta mai, eh?
11: El menjar no, eh? Jo només he dit una proposta de menjar, però n'hi ha més, eh? Sempre,
12: això és perquè l'algoritme et coneix, Mireia.
11: Home, i també els mercats, eh? Mercats així sí, d'artesanals, d'oficis i de més, tampoc hi falten. I això sempre, com ens agrada també, mirar i passejar-nos i veure coses, doncs una mica fora de l'habitual. Bé, doncs això és el que tenim preparat. Jo espero que us quedeu. Nosaltres comencem i com cada tarda ho fem repassant els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha posat en marxa un dispositiu específic de mobilitat a motiu del Gran Premi de MotoGP, que se celebra fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya. L'operatiu inclou restriccions a circulació i estacionament als carrers del riu Congost, del Raier i de Montmeló. La policia local recomana reduir l'ús del vehicle privat, especialment dels polígons industrials del Raier i del Congost. A Montornès, l'afectació principal és l'habilitació a la rotonda del carrer de Camparellada, que hi ha a l'altura de l'empresa Lucta per als vehicles del personal del circuit. A la mateixa rotonda i a la rotonda d'accés a Camp Masferrer hi ha un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Es permetrà l'accés al veïnat de Montornès Nord i als vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, el Raier i el Congost, això sí que disposin dels passis de l'organització. La policia local de Montornès també està fent serveis de vigilància al sector afectat. Avui, a partir de les 7 de la tarda, l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental celebrarà el Festival Circular Gastronòmic a les instal·lacions de l'Institut Marta Mata. Alumnes dels cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de serveis en restauració gestionaran parades que simularan food trucks. Així ho ha explicat la coordinadora dels cicles formatius del centre, Sílvia Candelic.
1: Cada grup de dos alumnes posarà una paradeta simulant una food truck i oferirà un dels plats que han anat creant durant aquest curs, el millor plat, diguéssim, els que ells han escollit, que han dit doncs, aquest plat és el que jo vull vendre a la meva food truck, el vendran aquell dia. Hi haurà doncs, estants de còctels, estants de crepes i pancakes, estants d'arròs, estants de, no sé, vedella amb bolets, per exemple, no? Cada estant, cada food truck o estant tindrà una tapa.
11: Els tíquets tenen un preu de 25 euros i inclouen 12 degustacions. Demà el Centre Juvenil Espúndic acollirà l'acte Perifèriques Travestis del Poble, una proposta dins dels pressupostos participatius Cosmos. La tarda començarà a les 6 amb una taula rodona amb les artistes Gilet Antagonista, Clover Beach i Blue Far Balance. Una de les impulsores de l'activitat, Ainhoa Punzano, ha explicat que l'objectiu principal és apropar el món drac al màxim possible a Montornès.
2: Hem plantejat un petit guió amb temes també de no només nostres, sinó també propostes d'elles, de les artistes. És parlar sobre doncs, com van conèixer el drac, què pensen, per exemple, de que es digui que el drac és misògin, bueno, temes també que volen tractar elles, com per exemple quins perills o riscos tenen per fer drac, mm-hmm. i bueno, és, també és guai, perquè si dona temps, no sabem si dona temps, però també està guai que s'obri torn de paraula i qui vulgui preguntar. També la idea és que després del show, si elles es volen quedar, doncs que es quedin, que parlin amb la gent, que siguin com molt properes, llavors és com perquè s'apropi tot el que sigui possible al món drac aquí a Montornès.
11: Després del col·loqui, a 7:45 de la tarda, tindrà lloc un espectacle i la festa acabarà amb una estona de karaoke i música. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la quesa de cadasca, divendres vinent és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la llar d'infants pública al Lladoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles per al curs és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha visitat l'Ajuntament de Montornès aquest migdia. Samper s'ha trobat amb l'alcalde, José Montero, representants municipals i personal tècnic del consistori. A la visita, el conseller ha conegut alguns dels projectes que Montornès té en marxa en matèria d'ocupació i promoció econòmica, com el programa formatiu Treball als Barris, que compta amb una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que inclou cursos adreçats preferentment a persones que viuen al barri de Montornès Nord i que es troben en situació d'atur. També en aquest sentit s'ha tractat l'oferta de formació professional al municipi. A més, s'ha parlat de l'estat dels polígons industrials i de la seva importància per la dinamització de l'ocupació al territori. Amb tot, l'alcalde José Montero ha traslladat al conseller que cal millorar la mobilitat dels polígons industrials i donar un impuls a la formació professional. Escoltem José Montero.
3: Tenim dificultats de mobilitat, ja l'hem traslladat, no? Molts treballadors i treballadores a l'hora de venir als nostres polígons tenen dificultat i polígons també que estan envellits, no? I que per tant necessiten una inversió i que és difícil que estigui en mans dels ajuntaments, no? Això passa arreu perquè ja la via pública necessita aquesta millora i l'hem traslladat a aquesta necessitat, així com l'impuls sobretot de la formació professional, no? Que ell també és coneixedor, nosaltres hem fet experiències tant de formació reglada, tenim l'escola d'hoteleria i hem fet fórmules de col·laboració amb les empreses, amb les formacions duals ocupacionals, no? Però que cal un gran impuls de la formació professional dual, en la que ha d'haver-hi una col·laboració de les empreses, un teixit que nosaltres coneixem molt bé i que per tant els ajuntaments podem ajudar amb aquesta coordinació i per tant hem manifestat aquest oferiment i aquesta demanda, diguéssim, de que s'impulsi aquesta gran estratègia de la formació professional. Per tant, plena sintonia dels objectius que la Generalitat té com a país i que es concreten en municipis com el nostre, que està ple d'oportunitats, que tenim un gran teixit econòmic i industrial i una població que necessita pues, atenció i acompanyament.
11: L'alcalde també ha fet una valoració positiva de la trobada i ha afirmat que visites com la del conseller Miquel Samper són un reconeixement a la tasca que es fa des de l'Ajuntament.
3: És molt important perquè, com us deia, és un reconeixement, no?, d'aquesta importància de Montornès com a, com a municipi on hi ha indústries i empreses de referència i amb aquest context territorial, però també de reconeixement d'aquest esforç i aquesta feina que fem, no? Que hem dotat els nostres equips professionals de recursos per fer aquest acompanyament per la inserció laboral, per la formació, per l'estímul de les vocacions, per l'orientació també professionalitzadora, per tant, ho vivim també com un reconeixement i un acompanyament.
11: En declaracions dels mitjans de comunicació, el conseller ha qualificat de coherents i sensates les peticions que l'alcalde li ha traslladat i s'ha compromès a estudiar-les.
13: Evidentment, les que avui m'ha dit l'alcalde totes són coherents i sensates i nosaltres evidentment les estudiarem. Hem quedat que ens passarà un document que estudiarem i que contestarem i mirarem d'encabir-ho amb les nostres possibilitats. També us haig de dir que Catalunya és molt gran, com us deia, tothom necessita coses i això l'alcalde ho sap i per tant els recursos de vegades no són doncs tot lo grans que serien necessaris per poder atendre totes les necessitats, però això no vol dir que no les tinguem identificades i per tant quan es pugui que es puguin atendre. Em porto la impressió d'un equip de govern molt agradable, d'un alcalde doncs que fa de l'empatia el seu recurs i per tant jo això ho agraeixo moltíssim. Quan parlem doncs amb la voluntat d'entendre'ns, el resultat segur que sempre és positiu. I per tant, Montornès, doncs que, torno a dir, és un municipi molt important per la seva ubicació, a més d'ara està gestionat per persones doncs, que t'expliquen les coses, que te les demanen bé i nosaltres després tenim l'obligació d'intentar donar sortida a les seves sol·licituds.
11: El conseller Miquel Samper ha reconegut que la formació professional és una qüestió prioritària i que presenta mancances. Per això ha destacat que cal incrementar les places de formació professional i adaptar el mercat laboral a les transformacions digitals.
13: Ens falta talent i nosaltres hem de procurar que aquest talent, sobretot en el món de la formació professional, perquè en el món universitari ja el tenim, és a dir, tenim un problema al mig de la cadena productiva, doncs això ho hem d'impulsar. I ho hem d'impulsar amb més places de formació professional. L'any passat ja en vam dotar 7.000 més de les que hi havia, però no només les hem de mantenir, hauríem d'incrementar-les. I no només es tracta de tenir més places, sinó també de saber adaptar el mercat professional, el mercat laboral, a les adaptacions, a les transformacions que s'estan generant. Com et deia abans, la intel·ligència artificial, però també els processos d'automatització, de robotització, fan que haguem de pensar que potser hem d'adaptar també moltes feines que existeixen a com han de ser ara i potser generar-ne d'altres que a dia d'avui encara no existien. No? En aquesta línia estem, el món de l'economia, el món de les empreses és complexa, a Catalunya tenim 600.000 empreses, més de 600.000 empreses, i amb la línia de ser capaços d'arribar a aquesta prosperitat a tots els territoris, anem treballant.
11: La visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, arriba 8 mesos després de la visita de a l'Ajuntament de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. En aquesta ocasió es va parlar de la proposta d'atenció integral a la gent gran que el consistori està impulsant al municipi.

I avui continuem, de seguida anirem amb altra informació que té a veure amb el poble, però continuem repassant les novetats musicals en aquesta tarda, perquè avui divendres sabeu que és dia que acaben de publicar-se i de sorgir moltes cançons noves. I una d'elles és de Shakira, que veiem que està superactiva últimament i acaba de treure una col·laboració amb Burna Boy titulada Die Die.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Ahir a la tarda, els nens i nenes del cicle mitjà de les 5 escoles de Montornès, amb l'acompanyament d'alumnes de dansa i teatre de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, van participar en la cantata El Senyor Bonjan i el Barret Màgic. L'espectacle de caràcter anual es va tornar a celebrar al pavelló del CEM Les Vernedes. El director de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, Jordi Soler, va fer una molt bona valoració en acabar la cantata.
2: Ha sigut realment una cantata espectacular. Els alumnes ho han fet molt bé. Sempre hi ha el repte, no?, d'aprendre 7-8 cançons noves que quedin totes quadrades amb el fil narratiu de tota la cantata, tot el projecte, que se'n recordi en el seu moment, davant de més de 500 persones de públic, gairebé 600. Clar, és un repte. I llavors la veritat és que ho han fet molt bé, ho han cantat amb moltes ganes, s'ha vist il·lusió en les cares, els seus rostres, i estem molt contents de com ha anat.
1: La cantata El Senyor Bonjan i el Barret Màgic és una creació de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, la CEM, de la qual l'Escola Montornesenca en forma part. Segons ha explicat Soler, la van triar per les músiques animades que té.
2: Bueno, vam fer unes quantes propostes. Una d'aquestes és la cantata de la que hem vist avui, que va ser estrenada l'any passat, per tant és bastant novedosa, i ens va agradar molt perquè, bueno, té unes músiques alegres, animades, uns textos més o menys senzills, amb una història entretinguda i bonica, i llavors per això vam dir, doncs, vinga, som-hi, apostem per això. Vam fer la proposta amb totes les escoles, tothom li va semblar estupendo, i a partir d'aquí, doncs, res, vam ja començar a aprendre les cançons i fins avui que l'hem interpretat.
1: Anem a escoltar alguns dels infants que hi van cantar. Comencem amb l'Adriana Mata i l'Arnau Ferrer de l'Escola Camparera. Ells ens han explicat la història del Bonjan.
3: Ha estat bastant divertida per mi, la veritat és que una miqueta llarga, però ha estat guai.
4: Molt guai perquè podem cantar i a mi m'agrada molt cantar. Yeah.
3: També igual perquè així ens podem expressar el que fem a l'escola i és divertit. Tracta sobre un home ordinari que li inviten a una festa, però ell no sap què ficar-se perquè no acostuma a ficar-se a coses molt extraordinàries. Aleshores, se'n va a casa del seu cosí.
4: Llavors, li diu que el seu vestidor té moltes coses molt xules i que n'és, i que provés algunes coses per si li agradaven.
3: Però resulta que quan es va ficar el barret només deia grolleries i males paraules.
1: De l'escola Sant Sadurní van parlar amb la Laia Zamora i l'Oliver Fructuosa. Ells ja ens van dir quina cançó els havia agradat més i com ho havien passat.
5: La meva és la Fem Festa al Terrat perquè és molt alegre, és més de ballar i així.
6: A mi m'agrada molt perquè, és a dir, mostro les meves alegries de totes les meves famílies.
7: A mi m'agrada molt cantar també.
1: A més, els alumnes de tercer i quart de primària, com dèiem, ahir també van participar en la cantata alumnes de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, com són la Sílvia Rodríguez i la Júlia Closa. Elles van fer de narradores de la història. En declaracions als mitjans, ens van confessar que, tot i ja ser adultes, van gaudir com nenes de l'experiència.
8: Nosaltres ens ho hem passat superbé a l'hora de fer, sí. És a dir, els assajos i tal, que hem estat les dues juntes, i home, és una cantata que nosaltres la hem gaudit molt, tot i que no hem participat com a tal a l'hora de cantar i hem estat així fent la narració i tal, doncs sí que se't queda i hem estat dient, ostres, ja veuràs que d'aquí una setmana seguirem cantant les cançons. És superguai, la veritat, en aquest cas.
9: Sí, i a més la Clàudia, la nostra professora, ens ha ajudat moltíssim, o sigui, ho ha fet molt fàcil i era com que anàvem a fer una cosa que realment el públic és com més per nens i nosaltres, que les dues som més grans, ho hem gaudit com nenes realment, les dues, així que superbé, superbé.
8: És una experiència molt guai, és el primer cop que he fet tot això bueno, ser intèrpretes d'aquestes coses, de la cantata, no és òbviament la primera vegada que ho fem, perquè ja nosaltres hem estat alumnes, però molt guai, hem estat molt emocionades a l'hora de fer-ho i tal.
9: Sí, bueno, i a més la iniciativa que sempre té com l'Escola de Música i també com és com un conjunt, no? No és com només els nens, sinó que també són els professors, també nosaltres com alumnes de teatre, doncs és sempre un plaer participar-hi, la veritat.
1: L'Escola Municipal de Música també hi va col·laborar amb música en directe.
10: ja comença a fer-se clar. I els veïns omplen la plaça, porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó.
1: I això que estem escoltant és la cançó més nova dels Catarres. De seguida anirem a parlar amb el nostre company, amb en José Luis Cano, però abans anem a continuar repassant les novetats de la setmana. I ara anem amb una en català, que a més, ara que ve el cap de setmana, com que ens queda genial. Es diu Diumenge sense drama. Jo espero que tothom en tingui un.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I abans de marxar, com tots els divendres, anem a fer una ullada a l'agenda del cap de setmana. Comencem amb Montornès perquè demà a les 6 al Centre Juvenil Espúndic tindrem l'activitat dels pressupostos participatius Joves Cosmos Perifèriques Travestis de Poble. A les 6 començarà el col·loqui i després tindrem un espectacle a 7:45 de la tarda amb les 3 Drags, que tindrà l'activitat. I la festa acabarà amb karaoke i música. Hi haurà també aperitiu i barra càrrec de Bruixes Montornès.

I diumenge a Montornès tindrem la segona trobada de clàssics dins els pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 9 que podrem veure vehicles i motos antics matriculats abans del 1995 i a les 12 també els podrem veure fent tot un recorregut pels carrers del poble tant del centre com de Montornès Nord. Si voleu participar exposant el vostre vehicle, també us podeu apuntar allà mateix. I passem a altres indrets de Catalunya. Ens anem cap a Girona, on tenim el Temps de Flors. Tenim 113 espais per visitar de la ciutat i gaudir de la decoració floral que tindrà només ja fins diumenge. Ja s'ha acabat el Temps de Flors. Dissabte hi podreu entrar demà els que siguin interiors fins a les 12 de la nit, que és un bon pla també perquè podeu aprofitar tot el dia. Però a banda d'aquestes decoracions florals exteriors i interiors, també trobem actuacions musicals, xerrades i fins i tot demà una donació de sang. I ja, si Girona és bonica de sempre, doncs plena de flors, no us ho podeu perdre.

Fira Tastam i Fira d'Il·lustració és el que trobarem a Almacelles, a Lleida, on el que estem escoltant, Unicornios Locos, també hi actuaran, eh? Tindran espectacles itinerants durant tot el cap de setmana, cercaviles musicals, contacontes infantils, tals gastronòmics i productes de proximitat, també música, gastronomia i activitats per totes les edats. Demà i diumenge podeu anar a partir de les 10 del matí i així com activitats destacades podem destacar el que dèiem ara, el concert d'Unicornios Locos de demà a 8:45 del vespre, així de versions, o la mostra d'oficis i eines que tindrem també durant aquests dies. La fira acabarà el diumenge a les 3 de la tarda. I a Mataró tenim la Fira del Dibuix i la Pintura. Durant tot un dia al centre de la ciutat, demà es compartirà en una galeria d'arts. I atenció perquè aquesta proposta ja arriba a la 30a edició. Enguany aplegarà més d'una 50ena d'artistes que exposaran i vendran les seves obres originals durant tot el dia de demà al carrer de Sant Josep, de 10 del matí a 8:45 del vespre. I a més, d'enguany hi haurà paradors de la zona que s'hi sumaran amb una decoració especial.

Si sou fans del pa de la Coca, aquest pla us interessa, perquè tenim la Fira Coc a Tàrrega. Trobarem una vintena d'exposició d'expositors, perdoneu, a l'Espai Mercat, que tindran doncs, una àmplia varietat de coca de recapte i també d'altres especialitats de la fleca artesana. Fira Coc també és aparador d'altres elaboracions, com pans de pessic, coques, panadons o bunyols. I a banda dels cocs més tradicionals fets amb escalivada, llonganissa o arrengada, no faltaran tampoc receptes més innovadores que incorporin nous ingredients. Els horaris són els següents: demà de 6 de la tarda a 2:15 de la nit i diumenge de 2 del matí a 2 del migdia, amb un peronet al migdia, i després a la tarda de 5 a 2:15 de la nit. Destaca la presència de productes sense gluten, que ja es van incorporar per primera vegada a la fira l'any passat. La costa brava, la cosa nostra nunca s'acaba. La cosa rara, un truc de mala del guiri amarra. I si voleu anar cap a la Costa Brava, doncs també tenim pla. Tenim el cap de setmana del Sonso de l'Estartit, ja que parlàvem de plans de menjar. Avui ja comença amb una conferència. Demà hi haurà esmorzar, tallers familiars, vermut amb música, projecció del documental de Josep Marquès, La Costa Brava, de fa 50 anys, i diumenge un show cooking de sípia, exhibicions i, òbviament, oferta de platja amb el Sonso com a protagonista a diversos establiments de la ciutat. I a Torrebesses reviu el seu passat medieval amb una jornada festiva de recreació històrica demà. La proposta inclou tallers d'oficis medievals i circ, cercaviles, espectacles, gastronomia i propostes per al públic familiar al llarg de tota la jornada per reviure la venda de la vida i també del castell de Torrebesses l'any 1427. Hi ha plogut una mica. Les activitats començaran a les 11 del matí i el públic podrà gaudir de tallers d'arts, de fires vegetals i d'espelmes, així com de mostres d'oficis com ara el ferrer, el bufador de vidre, destil·lació de plantes. Al llarg del dia hi haurà també diferents cercaviles i espectacles. La jornada es completarà amb un espai de productes de proximitat amb oli, formatges, melmelades, mel, xocolates, cerveses i licors. També hi haurà una food truck i altres opcions per menjar. I tot això cal sumar parades amb sabons, ceràmica, joies, artesania de fusta i tèxtil. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos, que vámonos de tapa, vámonos. I clar, si voleu anar de tapes, que també fa com molt de cap de setmana, doncs no ens hem d'anar gaire lluny, perquè a Llinars del Vallès tenim el Corre Tapes. Durant diversos dies, des d'avui i tota la setmaneta, hi haurà bars i restaurants del municipi que oferiran tapes especials pensades per sorprendre els participants i així convertir cada parada en una petita experiència gastronòmica. En total hi ha 20 tapes per tastar. N'hi ha de dolces i de salades, també algunes sense gluten, algunes veganes, altres amb peix, amb carn... Bé, per tots els gustos i per només 3 euros.

0: I també ja ha arribat les festes majors. Aquest cap de setmana tenim la de Sant Isidre de Milà. Hi haurà moltes competicions esportives com tirar el plat, bitlles catalanes, cursa ciclista, però també propostes lúdiques com un concert vermú, Bells a la nit de dissabte, una exhibició castellera i un espectacle de màgia.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, doncs nosaltres pràcticament marxem de cap de setmana. Recordeu que tenim de nou el programa a les 10, ara amb aquesta agenda que repassàvem del territori. També ha passat perquè el nostre company, en José Luis Cano, amb les estrenes al cinema, que han estat força interessants avui, també les estrenes a les plataformes digitals. I hem parlat de dos actes que han tingut lloc aquests dies a Montornès. D'una banda, la visita del conseller de la Generalitat d'Empresa i de Treball, el Miquel Samper, que ha estat aquest migdia a l'Ajuntament de Montornès, i també de la cantata que van fer ahir els nens i les nenes del cicle mitjà de les escoles del poble i de l'Escola Municipal de Música, que va ser el Bon Jan i el Barret Màgic. Doncs també la ràdio hi va estar present i va poder parlar amb alguns d'ells. Nosaltres aquest cap de setmana ja us hem dit que estarem voltant pel poble, així que si ens veieu ens podeu venir a saludar, si veieu un micro de Ràdio Montornès, doncs no feu cosa i que s'apropi.
2: Apropeu-vos, clar.
0: Clar que sí, potser dilluns us podeu escoltar aquí a la ràdio, perquè, com us dic, estarem a diversos esdeveniments que tindran lloc aquest cap de setmana. Us explicarem tot el dilluns, que també comptarem amb el nostre company, amb el Sergi Casanovas, i també parlarem del campus d'estiu de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, que hem parlat aquesta setmana amb el bàsquet. Doncs també el Futbol Sala ja està preparant la seva proposta per l'estiu, que ja veieu que tenim ganes de que arribi bon temps.
2: Sí, sí, ja comencen a tots els preparatius dels casals, els campus i aquestes coses, ja fa flaire l'estiu.
0: Bueno, clar, i és que el casal de vacances ja va tancar inscripcions fa setmanes i ells doncs encara tenen una mica més de marge, però no ens hem de dormir. Si volem que els nens i nenes tinguin pla o joves per aquests dies d'estiu, doncs ja les propostes estan totes sobre la taula. Res més, espero que acabeu de passar un bon divendres, un bon cap de setmana, que recordo que no hi ha intersecció fins dilluns, però que podeu recuperar la ràdio a la carta o seguir la programació que tenim a Ràdio Montornès aquests dies. La cosa és que vagi molt bé, que aprofiteu per descansar, per fer coses que us agraden, i dilluns de les 5 tornem aquí a la intersecció.
2: Fins dilluns, Mireia.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar l'acord de pressupostos entre Govern i Esquerra serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia de tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra, que dilluns ha d'avalar a la tarda que hi ha les condicions per tancar un acord de pressupostos. I la Direcció General dels Mossos d'Esquadra s'ha reunit aquest matí amb els sindicats policials per abordar el cas de la infiltració d'agents a les assemblees de docents que preparaven mobilitzacions. USPAC, un dels sindicats del cos, considera que la compareixença al Parlament no es van explicar bé i es va entendre com un atac a la base dels Mossos. També demana que la comunitat educativa no criminalitzi el cos. Albert Palacios, portaveu d'USPAC.
3: Faria una crida a la calma als sindicats de mestres perquè els Mossos de base no som l'enemic. Nosaltres som els que salvaguardarem quan ells, ja que ells tenen dret a vaga, no com nosaltres, Mossos, no tenim dret a vaga, ja que ells la tenen, salvaguardarem el seu dret, facturant els talls de carretera, les concentracions, el que ells tinguin permès i hagin sol·licitat.
2: I avui fa 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol va ser una icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. Estem parlant del 15M, que va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleari, i es va convertir, aquell malestar en un cisma polític. Avui n'ha parlat a la xarxa el politòleg Xavier Calafat.
4: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
2: I treballadors de Nestlé de les fàbriques de Reus i Girona s'han concentrat avui davant les plantes per tal de mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 178 empleats a Catalunya. A l'una del migdia, coincidint amb el canvi de torn a la capital del Baix Camp, s'han manifestat una quarantena de persones, mentre que a Girona se n'han aplegat unes 25. I a motiu del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el proper dilluns dia 18, el Museu de la Torneria de Torelló participa aquest cap de setmana en una programació conjunta dels museus a la comarca d'Osona amb dues activitats obertes al públic. La primera té lloc avui amb la celebració de la nit dels museus des de les 10 fins a les 11 de la nit.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa:
1: avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure, li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: Cinc pèsols eren tancats dins la seva beina, i com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent, i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els cinc pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots cinc.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els tres pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots!
1: Serà el que sigui de ser!
0: Va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir dues filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
4: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant! Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
8: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
2: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
8: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
2: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
8: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven el camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net el cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esbrat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns van parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.

0: Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.
2: Ah!

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Ens agrada voltar i conèixer territori i la seva gent i per això us plantegem tot seguit tres continguts en els propers 25 minuts. Abans que res, els hem de presentar en el nostre sumari. Avui al reportatge central ens pugem al carro. En Marc Boquer és l'impulsor del projecte Experiències Rurals i proposa rutes en carro i cavall per l'entorn rural de Nulles, a l'Alt Camp, aptes per tots els públics. En coneixerem tots els detalls d'aquí a uns instants. El Xavi Tió recupera avui un dels clàssics del muntanyisme i de l'alpinisme i ens proposa, de fet, un 3 en 1, 3 cims al preu d'un, ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. La nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia, amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor, o els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa al magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot, de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa, forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una dogueria de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls, i amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a 12:00. I a l'estiu, atenció perquè canvien, a 11:45 del matí i a 7:00 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior. Aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de famílies, grup d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
0: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
1: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
0: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran dos. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
1: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el perquè és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
0: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del Camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
1: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar, tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
0: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casafort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
1: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
0: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de dos vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
1: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot, un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca, doncs recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
0: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
1: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de la

0: l'obra artística, la feia bellugar, un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la Rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
0: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs, puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs, de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1 fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar al Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí. I aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins

0: el coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
0: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de... entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
0: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
0: I claríssim. No anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
0: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
0: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Jerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
0: Exigents,
1: clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
4: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gane és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals, té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Babó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà. Que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant val molt la pena, i evidentment també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grasley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, Val? Gra significa herba i Koren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache. Bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis i ella pues, està permès i la gent va a assajar no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ja la pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dulegriet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbona de flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlen flamenc, Gant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. Si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
4: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: Ràdio Montornès.
6: Continguts en xarxa.
7: Propostes en xarxa.
6: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
7: Sí, en xarxa.
8: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat aquest divendres a la xarxa social X que les Filipines aixecaran la prohibició a les importacions de porc procedents d'Espanya, establerta, recordem-ho, arran del bruc de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola del Vallès a finals de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ho ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per a l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I recta final per l'aprovació definitiva del Pla d'Usos de Ciutat Vella, que aposta per potenciar les activitats culturals en aquesta zona de Barcelona. Una norma que manté les actuals prohibicions d'obrir locals de restauració, de venda de souvenirs o de productes relacionats amb el cànnabis i que restringeix molt les de salons de manicura i de venda de complements de telefonia, entre d'altres. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
9: Es tracta essencialment d'ordenar, regular i restringir el que ara impacta en la convivència i poder treure activitats que donin servei als veïns i veïnes de Ciutat Vella i a la ciutadania de Barcelona.
8: Més qüestions. Educació xifra en un 18% el seguiment de la vaga de docents fins a les 5 de la tarda, la cinquena jornada de mobilitzacions avui, a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'USTEC ho ha pujat al 50. Precisament, el ple del Parlament votarà la setmana que ve si exigeix al govern retirar definitivament la mesura d'educació interior que preveu, recordem, la introducció de Mossos d'Esquadra als centres educatius. Es tracta d'una moció de la CUP que insta l'executiu a eliminar de forma immediata la iniciativa. La cambra es pronunciarà sobre la polèmica proposta del govern que, de la qual alguns instituts ja s'han desdit. Està previst que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui dimarts en comissió per donar explicacions sobre la prova pilot. Junts també vol que l'hemicicle declari l'A2 de català com a requisit per renovar la regulació extraordinària d'aquí a un any. I l'actual portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha anunciat a la direcció del partit que vol ser candidat a l'alcaldia de la capital catalana el 2027. La intenció de Martí és presentar-se a unes hipotètiques primàries per encapçalar la llista dels de Carles Puigdemont a Barcelona, les que previsiblement, volem dir, i participaria el portaveu de Junts i regidor de la ciutat, Josep Rius. A més, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas també s'ha proposat recentment com a candidat de Junts a Barcelona.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant...
10: Ràdio Montornès, 91.2

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs, està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs, amb més força. Alhora també doncs, ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara, amb més de 80 anys, doncs, ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això es recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet se'ns fa gran perquè aquest senyor ja té 83 anys i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026 i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60, amb aquell grup de Rising Suns, amb Ray Cooder, a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer tot una, tot un, ja també una banda i tot una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants que acaba de publicar un nou disc, en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021, però doncs ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora doncs, dels següents concerts que també hi hauran. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Barillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jambori, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Oh yeah!
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

i si no t'ha convençut la música de Paua, el dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apolo, on trobaràs un concert d'Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apolo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt 80. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt 80 a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joys. És un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joys, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen, i per tancar el programa d'avui doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002, Home Cooking, Tony Allen.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joe i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Foucault, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant. Laura Harrier, com Suzanne de Passé, executiva de Motown. I Lawrence Tate, interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Colman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Fuqua al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jaffar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Foucault es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rasner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria, però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiere a Los Angeles que aplega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana.

setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler. Inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
3: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
2: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
4: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Repo una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
3: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susie 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker!
2: Susie!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hate Goes On.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Thal Dicty to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí. Estàs escoltant...
4: Ràdio Montornès, 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que és divendres avui i ens tornem a trobar com tots els dies, això sí, menys dissabte i diumenge. Així que avui superatents per després no trobar-nos gaire a faltar. Fins les 6 en punt de la tarda amb informació, drogació i entreteniment, com sempre fem aquí a Ràdio Montornès, a la Intersecció. Si us voleu quedar a acompanyar-nos en aquesta dada així més grisa de divendres, us ho posem molt fàcil. Ens podeu escoltar a la ràdio a través del 91.2 de l'FM i si no també a través del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, de qualsevol dispositiu mòbil, ja sigui amb el web radio.montornès.cat o bé que us descarregueu l'aplicació de Ràdio Montornès. Que a més, jo us ho recomano, ara que ve el cap de setmana, que ja comença a venir aquestes ganes de marxar fora durant unes quantes horetes, doncs podeu portar l'aplicació amb vosaltres i si allà on aneu no teniu cobertura o el que sigui, doncs podeu escoltar a la ràdio la carta, descarregar-vos aquells arxius i escoltar-nos allà on vosaltres vulgueu, que això és molt interessant, o guardar-vos també el mòbil aquelles seccions, ja sigui de la Intersecció de qualsevol programa de la ràdio, que us agradin més. Si esteu a casa, també recordeu que ens podeu escoltar a través de la tele, buscant el canal de ràdio de Ràdio Montornès, i allà estarem fins les 6, com totes les tardes, el Sergi a la part tècnica i jo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
2: Bé. En principi bé, a veure com aguanta la meteorologia, no?
1: A veure. Jo sí que, si no és per anar al circuit, millor no trepitgeu-me un meló, aquest cap de setmana, perquè sí. Està la cosa, i l'estació tampoc. L'estació de tren, que ja sabem que es posa a tope. Bueno, de seguida parlarem de les afectacions, però bueno, un cap de setmana, almenys al poble intens també, No ens cal marxar per fer coses.
2: És que els caps de setmana aquí, déu-n'hi-do, darrerament,
1: Sí. Després també avui tenim un repàs de l'agenda, però ja hem anat anunciant aquests dies cosetes que tenim al poble. I això vol dir també que la ràdio hi estarà present aquests actes i que dilluns us explicarem com han anat aquestes diferents activitats, propostes que viurà Montornès aquest cap de setmana. A banda d'això, jo no sé vosaltres, però jo tinc ganes de dormir, de descansar una mica.
2: Sí, el cos sí. Et demana descans,
1: sí,
2: oi?
1: Sí, d'aixecar-me sense despertador, menjar-me uns xurros amb xocolata...
2: Déu-n'hi-do, així que estàs de antojos, no?
1: De dormir, de descansar... Bueno. I de passar, el cap de setmana al poble. Crec que serà un cap de setmana amb un tornesenc, aquest,
2: Bueno, així és també, com dèiem ahir, quilòmetre zero, molt local.
1: Clar,
2: tot.
1: De proximitat, que hem d'aprofitar que tenim aquí coses. I també n'ha de dir, fer el canvi d'armari. Jo sé, Sergi, que tu ets un home molt organitzat i molt minimalista i que no et cal fer el canvi d'armari.
2: És el segon que el primer, eh?
1: Però hi ha gent que ja l'ha fet. I clar, jo sí. Avui he vingut amb una dessuadora que no em sobra, pas i dic, clar, em tira una mica enrere, no? Ja guarda segons quines coses hi treurà les faldilletes, els vestidets...
2: Exacte, bueno, potser sí que de treure'ls, però, bueno, tenint-los allà, però potser hi ha dies que t'hauràs de posar la dessuadora i altres
1: dies... Clar, deixar com una mica d'amics, no?
2: Sí.
1: Jo crec que sí que la jaqueta gorda ja la podem guardar...
2: Sí, d'hivern potser sí, el nòrdic i aquestes coses
1: també... També, això està guardadet,
2: però, bueno, sí. Allò, una jaqueteta fineta, la dessuadora, com dius tu, doncs, bueno, aquestes
1: clar,
2: coses encara no,
1: Les bambetes i així, sí. I les sandàlies, bueno, per deixar les preparades, de preparar però no d'utilitzar encara, no?
2: Exacte, a la vista, per així és quan que estiguin a mà, quan
1: per si
2: facin
1: acaso,
2: falta.
1: Per si acaso, perquè és veritat que aquests dies potser al migdia podem anar amb sandàlies i després al vespre això, toca agafar les jaquetetes, tot va una mica així, temps de la ceba que li diem. Bueno, doncs, mira, una altra idea per fer aquest cap de setmana. Deixem el cap de setmana de moment, anem a centrar-nos en aquest divendres, dia 15 de maig, i amb tot el que us portem per aquesta tarda. Avui la notícia la tenim, una visita d'un dels consellers aquí a Montornès. Ha estat visitant l'Ajuntament, s'ha reunit amb l'alcalde, amb membres del govern i de seguida tenim la redacció a tope. Podrem portar-vos aquesta notícia per escoltar a què es deu aquesta visita i quins són els principals temes que han tractat. Però també ens anirem a ahir, perquè, com us vaig explicar ja a la tarda, al pavelló de Sembles d'Arnedes es va viure una cantata, és un esdeveniment anual que els alumnes del cicle mitjà de primària de totes les escoles del poble es troba per cantar el mateix. Cadascú a casa seva, a la seva escola, ha tingut els seus assajos i ahir es van trobar per oferir a les famílies i al públic en general aquesta cantata. A més, amb l'acompanyament de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, tant per narrar la història com la música en directe i posar-li una miqueta més de color. Nosaltres, la ràdio, també hi va estar present i avui us portem alguns dels testimonis per saber com de bé ho van passar els nens i les nenes. També, com cada divendres, tindrem amb nosaltres el nostre company José Luis Cano i la seva secció de cinema per saber què hi ha de nou tant a les cartelleres com a les plataformes digitals, que sabeu que també és un bon planazo pel cap de setmana. I com tots els divendres, acabarem amb un repàs per l'agenda d'activitats, tant de Montornès com d'arreu del territori. Que hi ha activitats que potser ja us sonen més, com el Temps de Flors a Girona, però hi ha d'altres molt xules, com una ruta de tapes per aquí a prop, la trobada de clàssics que tindrem a Montornès, o el festival Handmade, així de manualitats que tenim a Barcelona. O sigui que hi ha propostes...
2: El menjar no falta mai, eh?
1: El menjar no, eh? Jo només he dit una proposta de menjar, però n'hi ha més, eh? Sempre,
2: això és perquè l'algoritme et coneix, Mireia.
1: Home, i també els mercats, eh? Mercats així d'artesanals, sí, d'oficis i de més, tampoc hi falten. I això sempre, com ens agrada també, mirar i passejar-nos i veure coses, doncs una mica fora de l'habitual. Bé, doncs això és el que tenim preparat. Jo espero que us quedeu. Nosaltres comencem i com cada tarda ho fem repassant els titulars del dia. Comencem amb que avui s'ha posat en marxa un dispositiu específic de mobilitat a motiu del Gran Premi de MotoGP, que se celebra fins diumenge al circuit de Barcelona-Catalunya. L'operatiu inclou restriccions de circulació i estacionament als carrers del riu Congost, del Raier i de Montmeló. La policia local recomana reduir l'ús del vehicle privat, especialment dels polígons industrials del Raier i del Congost. A Montornès, l'afectació principal és l'habilitació a la rotonda del carrer de Camparellada, que hi ha a l'altura de l'empresa Lucta per als vehicles del personal del circuit. A la mateixa rotonda i a la rotonda d'accés a Can Masferrer hi ha un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Es permetrà l'accés al veïnat de Montornès Nord i als vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camparellada, el Raier i el Congost, això sí que disposin dels passis de l'organització. La policia local de Montornès també està fent serveis de vigilància al sector afectat. Avui, a partir de les 7 de la tarda, l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental celebrarà el Festival Circular Gastronòmic a les instal·lacions de l'Institut Marta Mata. Alumnes dels cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de serveis en restauració gestionaran parades que simularan food trucks. Així ho ha explicat la coordinadora dels cicles formatius del centre, Sílvia Candelic.
3: Cada grup de dos alumnes posarà una paradeta simulant una food truck i oferirà un dels plats que han anat creant durant aquest curs, el millor plat, diguéssim, els que ells han escollit, que han dit que aquest plat és el que jo vull vendre a la meva food truck, el vendran aquell dia. Hi haurà estants de còctels, estants de creps i pancakes, estants d'arròs, estants de, no sé, vedella amb bolets, per exemple, no? Cada estant, cada food truck o estant tindrà una tapa.
1: Els tiquets tenen un preu de 25 euros i inclouen 12 degustacions. Demà el Centre Juvenil Espúndic acollirà l'acte Perifèriques Travestis del Poble, una proposta dins dels pressupostos participatius Cosmos. La tarda començarà a les 6 amb una taula rodona amb les artistes Gilet Antagonista, Clover Beach i Blue Far Balance. Una de les impulsores de l'activitat, Ainhoa Punzano, ha explicat que l'objectiu principal és apropar el món drac al màxim possible a Montornès.
4: Hem plantejat un petit guió amb temes també de... no només nostres, sinó també propostes d'elles, de les artistes. És parlar sobre doncs, com van conèixer el drac, què pensen, per exemple, de que es digui que el drac és misògin, bueno, temes també que volen tractar elles, com per exemple quins perills o riscos tenen per fer drac, i bueno, és també és guai, perquè si dona temps, no sabem si dona temps, però també està guai que s'obri torn de paraula i qui vulgui preguntar. També la idea és que després del show, si elles es volen quedar, doncs que es quedin, que parlin amb la gent, que siguin com molt properes. Llavors és com perquè s'apropi tot el que sigui possible al món drac aquí a Montornès.
1: Després del col·loqui, a 8:15 de la tarda, tindrà lloc un espectacle i la festa acabarà amb una estona de karaoke i música. L'entrada és gratuïta. I amb l'última cosa, amb la que és de cadascú, que divendres vinent és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la Llar d'Infants Pública al Lledoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles per al curs és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha visitat l'Ajuntament de Montornès aquest migdia. Samper s'ha trobat amb l'alcalde, José Montero, representants municipals i personal tècnic del consistori. A la visita, el conseller ha conegut alguns dels projectes que Montornès té en marxa en matèria d'ocupació i promoció econòmica, com el programa formatiu Treball als Barris, que compta amb una subvenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que inclou cursos adreçats preferentment a persones que viuen al barri de Montornès Nord i que es troben en situació d'atur. També en aquest sentit s'ha tractat l'oferta de formació professional al municipi. A més, s'ha parlat de l'estat dels polígons industrials i de la seva importància per la dinamització de l'ocupació al territori. Amb tot, l'alcalde José Montero ha traslladat al conseller que cal millorar la mobilitat dels polígons industrials i donar un impuls a la formació professional. Escoltem José Montero.
5: Tenim dificultats de mobilitat, ja li hem traslladat, no? Molts treballadors i treballadores a l'hora de venir als nostres polígons tenen dificultat i polígons també que estan envellits, no? I que per tant necessiten una inversió i que és difícil que estigui en mans dels ajuntaments, no? Això passa arreu perquè ja la via pública necessita aquesta millora i hem traslladat aquesta necessitat, així com l'impuls sobretot de la formació professional, no? Que ell també és coneixedor, nosaltres hem fet experiències tant de formació reglada, tenim l'escola d'hoteleria i hem fet fórmules de col·laboració amb les empreses, amb les formacions duals ocupacionals, no? Però que cal un gran impuls de la formació professional dual, en la que ha d'haver-hi una col·laboració de les empreses, un teixit que nosaltres coneixem molt bé i que per tant els ajuntaments podem ajudar amb aquesta coordinació i per tant hem manifestat aquest oferiment i aquesta demanda, diguéssim, de que s'impulsi aquesta gran estratègia de la formació professional. Per tant, plena sintonia dels objectius que la Generalitat té com a país i que es concreten a municipis com el nostre, que està ple d'oportunitats, que tenim un gran teixit econòmic i industrial i una població que necessita pues, atenció i acompanyament.
1: L'alcalde també ha fet una valoració positiva de la trobada i ha afirmat que visites com la del conseller Miquel Samper són un reconeixement a la tasca que es fa des de l'Ajuntament.
5: És molt important perquè, com us deia, és un reconeixement, no?, d'aquesta importància de Montornès com a municipi on hi ha indústries i empreses de referència i en aquest context territorial, però també de reconeixement d'aquest esforç i aquesta feina que fem, no?, que hem dotat els nostres equips professionals de recursos per fer aquest acompanyament, per la inserció laboral, per la formació, per l'estímul de les vocacions, per l'orientació també professionalitzadora, per tant ho vivim també com un reconeixement i un acompanyament.
1: En declaracions als mitjans de comunicació, el conseller ha qualificat de coherents i sensates les peticions que l'alcalde li ha traslladat i s'ha compromès a estudiar-les.
6: Evidentment, les que avui m'ha dit l'alcalde, totes són coherents i sensates i nosaltres, evidentment, les estudiarem. Hem quedat que ens passarà un document, que estudiarem i que contestarem i mirarem d'encabir-ho amb les nostres possibilitats. També us haig de dir que Catalunya és molt gran, com us deia, tothom necessita coses i això l'alcalde ho sap i, per tant, els recursos de vegades no són doncs, tot lo grans que serien necessaris per poder atendre totes les necessitats. Però això no vol dir que no les tinguem identificades i, per tant, quan es pugui, que es puguin atendre.
7: Em porto la impressió d'un equip de govern molt agradable, d'un alcalde doncs, que fa de l'empatia el seu recurs i, per tant, jo això ho agraeixo moltíssim quan parlem doncs, amb la voluntat d'entendre'ns, el resultat segur que sempre és positiu. I per tant, Montornès, doncs què? Torno a dir, és un municipi molt important per la seva ubicació, a més ara està gestionat per persones doncs, que t'expliquen les coses, que te les demanen bé i nosaltres després tenim l'obligació d'intentar donar sortida a les seves sol·licituds.
1: El conseller Miquel Samper ha reconegut que la formació professional és una qüestió prioritària i que presenta mancances. Per això ha destacat que cal incrementar les places de formació professional i adaptar el mercat laboral a les transformacions digitals.
7: Ens falta talent i nosaltres hem de procurar que aquest talent, sobretot en el món de la formació professional, perquè en el món universitari ja el tenim, és a dir, tenim un problema al mig de la cadena productiva, doncs això ho hem d'impulsar. I ho hem d'impulsar amb més places de formació professional. L'any passat ja en vam dotar 7.000 més de les que hi havia, però no només les hem de mantenir, hauríem d'incrementar-les. I no només es tracta de tenir més places, sinó també de saber adaptar el mercat professional, el mercat laboral, a les adaptacions, a les transformacions que s'estan generant. Com en dèiem, la intel·ligència artificial, però també els processos d'automatització, de robotització, fan que haguem de pensar que potser hem d'adaptar també moltes feines que existeixen a com han de ser ara i potser generar-ne d'altres que a dia d'avui encara no existien, no? Amb aquesta línia estem. El món de l'economia, el món de les empreses és complexa. A Catalunya tenim 600.000 empreses, més de 600.000 empreses, i amb la línia de ser capaços d'arribar a aquesta prosperitat a tots els territoris, anem treballant.
1: La visita del conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, arriba 8 mesos després de la visita de la Junta a l'Ajuntament de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo. En aquesta ocasió es va parlar de la proposta d'atenció integral a la gent gran que el consistori està impulsant al municipi.

I avui continuem de seguida, anirem amb altra informació que també amb el poble, però continuem repassant les novetats musicals en aquesta tarda, perquè avui divendres sabeu que és dia que acaben de publicar-se i de sorgir moltes cançons noves. I una d'elles és de Shakira, que veiem que està superactiva últimament i acaba de treure una col·laboració amb Burna Boy titulada Die Die.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Ahir a la tarda, els nens i nenes del cicle mitjà de les 5 escoles de Montornès, amb l'acompanyament d'alumnes de dansa i teatre de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, van participar en la cantata El Senyor Bonjan i el Barret Màgic. L'espectacle de caràcter anual es va tornar a celebrar al pavelló del CEM Les Vernedes. El director de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, Jordi Soler, va fer una molt bona valoració en acabar la cantata.
2: Ha sigut realment una cantata espectacular. Els alumnes m'han fet molt bé. Sempre hi ha el repte, no?, d'aprendre 7-8 cançons noves que quedin totes quadrades amb el fil narratiu de tota la cantata, tot el projecte, que se'n recordi en el seu moment, davant de més de 500 persones de públic, gairebé 600. Clar, és un repte, i llavors la veritat és que ho han fet molt bé, m'ho han cantat amb moltes ganes, s'ha vist il·lusió en les cares, els seus rostres, i estem molt contents de com ha anat.
1: La cantata El Senyor Bonjan i el Barret Màgic és una creació de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, la CEM, de la qual l'Escola Montornesenca en forma part. Segons ha explicat Soler, la van triar per les músiques animades que té.
2: Bueno, vam fer unes quantes propostes. Una d'aquestes és la cantata de que hem vist avui, que va ser estrenada l'any passat, per tant és bastant novedosa, i ens va agradar molt perquè, bueno, té unes músiques alegres, animades, uns textos més o menys senzills, amb una història entretinguda i bonica, i llavors per això vam dir, doncs, vinga, som-hi, apostem per això. Vam fer la proposta amb totes les escoles, tothom li va semblar estupendo, i a partir d'aquí, doncs, res, vam ja començar a aprendre les cançons i fins avui que l'hem interpretat.
1: Anem a escoltar alguns dels infants que hi van cantar. Comencem amb l'Adriana Mata i l'Arnau Ferrer de l'Escola Camperera. Ells ens han explicat la història del Bonjan.
3: Ha estat bastant divertida. Per mi, la veritat és que una miqueta llarga, però ha estat guai.
4: Molt guai perquè podem cantar i a mi m'agrada molt cantar.
3: També igual perquè així ens podem expressar el que fem a l'escola i és divertit. Tracta sobre un home ordinari que li inviten a una festa, però ell no sap què ficar-se perquè no acostuma a ficar-se a coses molt extraordinàries. Aleshores, se'n va a casa del seu
4: cosí. Llavors, li diu que el seu vestidor té moltes coses molt xules i que n'és, i que provés algunes coses per si li agradaven.
3: Però resulta que quan es va ficar el barret només deia grolleries i males paraules.
1: De l'escola Sant Sadurní van parlar amb la Laia Zamora i l'Oliver Fructuosa. Ells ja ens van dir quina cançó els havia agradat més i com havien passat.
5: La meva és la Fem Festa al Terrat perquè és molt alegre, és més de ballar i així. A mi m'agrada molt perquè, és a dir, mostro les meves alegries de totes les meves famílies.
6: A mi m'agrada molt cantar també.
1: A més, els alumnes de tercer i quart de primària, com dèiem, ahir també van participar en la cantata alumnes de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre, com són la Sílvia Rodríguez i la Júlia Closa. Elles van fer de narradores de la història. En declaracions als mitjans, ens van confessar que, tot i ja ser adultes, van gaudir com nenes de l'experiència.
7: Nosaltres ens ho hem passat superbé a l'hora de fer, sí. És a dir, els assajos i tal, que hem estat les dues juntes, i home, és una cantata que nosaltres la hem gaudit molt, tot i que no hem participat com a tal a l'hora de cantar, i hem estat així fent la narració i tal, doncs sí que se't queda, i hem estat dient, ostres, ja veuràs que d'aquí una setmana seguirem cantant les cançons. És superguai, la veritat, en aquest cas.
8: Sí, i a més la Clàudia, la nostra professora, ens ha ajudat moltíssim, o sigui, ho ha fet molt fàcil, i era com que anàvem a fer una cosa que realment el públic és com més per nens, i nosaltres, que les dues som més grans, ho hem gaudit com nenes realment, les dues, així que superbé, superbé.
7: És una experiència molt guai, és el primer cop que fem tot això bueno, ser intèrpretes d'aquestes coses, de la cantata. No és òbviament la primera vegada que ho fem, perquè ja nosaltres hem estat alumnes, però molt guai, hem estat molt emocionades a l'hora de fer-ho i tal.
8: Sí, bueno, i a més la iniciativa que sempre té com l'Escola de Música, i també com és com un conjunt, no? No és com només els nens, sinó que també són els professors, també nosaltres com alumnes de teatre, doncs és sempre un plaer participar-hi, la veritat.
1: L'Escola Municipal de Música també hi va col·laborar amb música en directe.
9: ja comença a fer-se clar. I els veïns omplen la plaça, porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó.
1: I això que estem escoltant és la cançó més nova dels Catarres. De seguida anirem a parlar amb la nostra companya, amb José Luis Cano, però abans anem a continuar repassant les novetats de la setmana. I ara anem amb una en català, que a més, ara que ve el cap de setmana, com que ens queda genial. Es diu Diumenge sense drama. Jo espero que tothom en tingui un.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I abans de marxar, com tots els divendres, anem a fer una ullada a l'agenda del cap de setmana. Comencem amb un tornès perquè demà a les 6 al Centre de Juvenils Púndic tindrem l'activitat dels pressupostos participatius Joves Cosmos Perifèriques Travestis de Poble. A les 6 començarà el col·loqui i després tindrem un espectacle a 7:45 de la tarda amb les 3 Drags, que tindrà l'activitat. I la festa acabarà amb karaoke i música. Hi haurà també aperitiu i barra càrrec de Bruixes Montornès.

I diumenge a Montornès tindrem la segona trobada de clàssics dins els pressupostos participatius Més 30 Cosmos. Serà a partir de les 9 que podrem veure vehicles i motos antics matriculats abans del 1995 i a les 12 també els podrem veure fent tot un recorregut pels carrers del poble tant del centre com de Montornès Nord. Si voleu participar exposant el vostre vehicle, també us podeu apuntar allà mateix. I passem a altres indrets de Catalunya. Ens anem cap a Girona, on tenim el Temps de Flors. Tenim 113 espais per visitar de la ciutat i gaudir de la decoració floral que tindrà només ja fins diumenge. Ja s'ha acabat el Temps de Flors. Dissabte hi podreu entrar demà els que siguin interiors fins a les 12 de la nit, que és un bon pla també perquè podeu aprofitar tot el dia. Però a banda d'aquestes decoracions florals exteriors i interiors, també trobem actuacions musicals, xerrades i fins i tot demà una donació de sang. I ja, si Girona és bonica de sempre, doncs plena de flors, no us ho podeu perdre.

Fira Tastam i Fira d'Il·lustració és el que trobarem a Almacelles, a Lleida, on el que estem escoltant, Unicornios Locos, també hi actuaran, eh? Tindran espectacles itinerants durant tot el cap de setmana, cercaviles musicals, contacontes infantils, tals gastronòmics i productes de proximitat, també música, gastronomia i activitats per totes les edats. Demà i diumenge podeu anar a partir de les 10 del matí i així com activitats destacades podem destacar el que dèiem ara, el concert d'Unicornios Locos de demà a 8:45 del vespre, així de versions, o la mostra d'oficis i eines que tindrem també durant aquests dies. La fira acabarà el diumenge a les 3 de la tarda. I a Mataró tenim la Fira del Dibuix i la Pintura. Durant tot un dia al centre de la ciutat, demà es compartirà una galeria d'arts. I atenció perquè aquesta proposta ja arriba a la 30a edició. Enguany aplegarà més d'una 50ena d'artistes que exposaran i vendran les seves obres originals durant tot el dia de demà al carrer de Sant Josep, de 10 del matí a 8:45 del vespre. I a més, d'enguany hi haurà paradors de la zona que s'hi sumaran amb una decoració especial.

de la Conca, aquest pla us interessa, perquè tenim la Fira Coc a Tàrrega. Trobarem una vintena d'expositors, perdoneu, a l'Espai Mercat, que tindran doncs, una àmplia varietat de coca de recapte i també d'altres especialitats de la fleca artesana. Fira Coc també és aparador d'altres elaboracions, com pans de pessic, coques, panadons o bunyols. I a banda dels cocs més tradicionals fets amb escalivada, llonganissa o arrengada, no faltaran tampoc receptes més innovadores que incorporin nous ingredients. Els horaris són els següents: demà de 6 de la tarda a 11:15 de la nit i diumenge de 2 del matí a 2 del migdia, amb un peronet al migdia, i després a la tarda de 5 a 9:15 de la nit. Destaca la presència de productes sense gluten, que ja es van incorporar per primera vegada a la fira l'any passat. La costa brava, la cosa nostra nunca s'acaba. La cosa rara, un truc de mala, del guiri amarra, ta-ta-ta, haciendo la nato. I si voleu anar cap a la Costa Brava, doncs també tenim pla. Tenim el cap de setmana del Sonso de l'Estartit, ja que parlàvem de plans de menjar. Avui ja comença amb una conferència. Demà hi haurà esmorzar, tallers familiars, vermut amb música, projecció del documental de Josep Marquès, La Costa Brava, de fa 50 anys, i diumenge un show cooking de sípia, exhibicions i, òbviament, oferta de plats amb el Sonso com a protagonista a diversos establiments de la ciutat. I a Torrebesses reviu el seu passat medieval amb una jornada festiva de recreació històrica demà. La proposta inclou tallers d'oficis medievals i circ, cercaviles, espectacles, gastronomia i propostes per al públic familiar al llarg de tota la jornada per reviure la venda de la vida i també del castell de Torrebesses l'any 1427, ja ha plogut una mica. Les activitats començaran a les 11 del matí i el públic podrà gaudir de tallers d'arts de fires vegetals i d'espelmes, així com de mostres d'oficis com ara el ferrer, el bufador de vidre, destil·lació de plantes. Al llarg del dia hi haurà també diferents cercaviles i espectacles. La jornada es completarà amb un espai de productes de proximitat amb oli, formatges, melmelades, mel, xocolates, cerveses i licors. També hi haurà una food truck i altres opcions per menjar. I tot això cal sumar parades amb sabons, ceràmica, joies, artesania de fusta i tèxtil. Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos, que vámonos de tapa, vámonos. I clar, si voleu anar de tapes, que també fa com molt de cap de setmana, doncs no ens hem d'anar gaire lluny, perquè a Llinars del Vallès tenim el Corretapes. Durant diversos dies, des d'avui, tota la setmaneta, hi haurà bars i restaurants del municipi que oferiran tapes especials pensades per sorprendre els participants i així compartir cada parada en una petita experiència gastronòmica. En total hi ha 20 tapes per tastar. N'hi ha de dolces i de salades, també algunes sense gluten, algunes veganes, altres amb peix, amb carn... Bé, per tots els gustos i per només 3 euros.

0: I també ja ha arribat les festes majors. Aquest cap de setmana tenim la de Sant Isidre de Milà. Hi haurà moltes competicions esportives com tirar el plat, bitlles catalanes, cursa ciclista, però també propostes lúdiques com un concert vermú, Vells a la nit de dissabte, una exhibició castellera i un espectacle de màgia.
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs nosaltres pràcticament marxem de cap de setmana. Recordeu que tenim de nou el programa a les 10, ara amb aquesta agenda que repassàvem del territori. També ha passat per aquí el nostre company, en José Luis Cano, amb les estrenes al cinema, que han estat força interessants avui. També les estrenes a les plataformes digitals. I hem parlat de dos actes que han tingut lloc aquests dies a Montornès. D'una banda, la visita del conseller de la Generalitat d'Empresa i de Treball, el Miquel Samper, que ha estat aquest migdia a l'Ajuntament de Montornès, i també de la cantata que van fer ahir els nens i les nenes del cicle mitjà de les escoles del poble i de l'Escola Municipal de Música, que va ser el Bon Jan i el Barret Màgic. Doncs també la ràdio hi va estar present i va poder parlar amb alguns d'ells. Nosaltres aquest cap de setmana ja us hem dit que estarem voltant pel poble, així que si ens veieu ens podeu venir a saludar, si veieu un micro de Ràdio Montornès, doncs no feu cosa i que s'apropi.
2: Apropeu-vos, clar.
0: Clar que sí, potser dilluns us podeu escoltar aquí a la ràdio, perquè, com us dic, estarem a diversos esdeveniments que tindran lloc aquest cap de setmana. Us explicarem tot el dilluns, que també comptarem amb el nostre company, amb el Sergi Casanovas, i també parlarem del campus d'estiu de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala, que hem parlat aquesta setmana amb el bàsquet. Doncs també el Futbol Sala ja està preparant la seva proposta per l'estiu, que ja veieu que tenim ganes de que arribi bon temps.
2: Sí, sí, ja comencen a tots els preparatius dels casals, els campus i aquestes coses, ja fa flaire l'estiu.
0: Bueno, clar, i és que el casal de vacances ja va tancar inscripcions fa setmanes i ells doncs encara tenen una mica més de marge, però no ens hem de dormir. Si volem que els nens i nenes tinguin pla o joves per aquests dies d'estiu, doncs ja les propostes estan totes sobre la taula. Res més, espero que acabeu de passar un bon divendres, un bon cap de setmana, que recordo que no hi ha intersecció fins dilluns, però que podeu recuperar la ràdio a la carta o seguir la programació que tenim a Ràdio Montornès aquests dies. La cosa és que vagi molt bé, que aprofiteu per descansar, per fer coses que us agraden, i dilluns de les 5 tornem aquí a la intersecció.
2: Fins dilluns, Mireia.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. Però els últims anys, i sobretot els darrers mesos, el seu preu s'ha vist incrementat per la baixa producció, deguda a les altes temperatures i la sequera, fet que està obligant els consumidors a buscar alternatives a l'or líquid, molt menys saludables i poc interessants a nivell nutricional. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia, utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures, i comprar garrafes en comptes d'envasos petits a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Moments d'òpera.
4: Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o liricula lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes, de fet arribar fins al re 4, per tant pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar a Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligat a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió adulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple del Baal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Idreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Zema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Zema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antuvi. Arriba ara Arsacher, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacher, en el fons, preferiria casar-se amb Zema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacher, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacher, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13 de...

la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel raggio lusinghier, canta Joyce Di Donato. Hey.

Arribarà a Arsace i quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són mal interpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsace i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiràmide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiràmide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsace que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsace vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiràmide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça amb denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroe i els mags li diuen a Arsace quin és el seu nom real. Arsace s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsace confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsace. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroe, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsace que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsace li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsace en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre els passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horne. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Entre caixes i bancs, tots són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que als darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir, que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

0: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Les Mañanes de Ràdio Montornès. Avui és divendres 15 de maig de 2026. Sí, ara sí que sí, estem al meridià del mes i aquí ens trobem avui de divendres. Uau, passa la setmana ràpid. I lloverà o no lloverà avui? Lloverà o no lloverà? Té pinta de que lloverà. Clar, que ja sabeu, hi ha a qui no li convé que plogui i a qui ens agrada més o menys. Però aquest cap de setmana, doncs, té pinta de que plourà, si no avui, en qualsevol moment, i ens haurem de, com diu el Miquel, habituar, no? Aquesta és la previsió per aquests dies. I tot i que arriba el cap de setmana, estem com l'any passat, que arribava el cap de setmana i plovia, i durant la setmana feia sol. Doncs aquest any és una mica la misma història. Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria.
1: Què
2: bon
1: tal?
2: Bon dia a tothom, què tal, com esteu?
1: Doncs...
2: Ho fan a posta, això, Núria.
1: Sí, mira.
2: Sí. Ja està programat.
1: Així, no?
2: Sí, sí, arriba el cap de setmana i...
1: Bueno. I plou. No, bueno, no
2: en,
1: passa res.
2: En principi, pluges avui a partir de la tarda, migdia, tarda. Uh-huh. Alguna tempesta...
1: Poca cosa.
2: Aquestes coses que hem tingut també aquesta setmana, per tant, no ens agafa de sorpresa,
1: no.
2: Ja estem acostumats. Mm-hmm. Però, bueno,
1: però cap avui de... sí s'ha posat negre, negre. Avui està
2: sí,
1: el dia...
2: Sí, està gris, està
1: sí,
2: gris.
1: Sí, està molt gris, molt oscuro. Muy oscuro, està muy oscuro. Perquè hi ha dies que està ennuvolat, però hi ha més llum. Avui, a primera hora, hi havia molta llum, però ara està com molt tapat al cel. Aquí estem... amb el soroll de les motos, clar, que això no pot faltar, Gran Premi GP de motos a Montmeló, i ens toca viure doncs, aquest Gran Premi de MotoGP sí o sí, tanto si te gusta como si no te gusta, es lo que hay. Hay que comérselo con papas como otras muchas cosas. En fin, es lo que tiene vivir en este pueblo, ¿no? Y en el Vallès Oriental, porque, bueno, el soroll de les motos i dels cotxes s'escolta a Montornès, però també a Montmeló, a Sant Fos, a Vilanova, a les Franqueses, a Granollers... Vull dir, els grans premis aquests doncs ens porten una mica de cap. Tot i que a mi... el que més soroll fa és, són les 24 hores. Perquè, clar, és pel dia, per la nit... Clar, això és insuportable. Però, bueno, mira, para que cuatro sean felices, pues el resto nos fastidiamos y es lo que tiene la vida, ¿no? Que yo creo que acabaremos extinguiéndonos porque el género humano tiene estas cosas, ¿no? En fin... y ahora saldrán todos los amantes del motor y me dirán, anda, cállate. Per això, lo millor és no dir res i mira, ja passarà, no? Perquè quan dius alguna cosa, doncs et surten les crítiques per tot arreu. La qüestió és no decir nada. Hay que estar calladito y cuanto más calladito, mejor. És lo que tiene... estas cosas. En fin, yo voy a lo que voy, Miquel, que al final és el que ens porta, no? Que hi ha afectacions en el trànsit. Em sembla que tu ja t'has trobat aquest matí.
2: Bueno, anava bastant fluid, però sí.
1: Ja... Però ja has vist que hi havia zones que estaven tallades, difícil accés...
2: Sí, de totes maneres...
1: Tot
2: ja
1: preparat.
2: Tenen, ja, exactament, ja està tot preparat, ja tenen doncs, aquesta logística quan fan aquests grans premis, no? De tant trànsit, en aquest cas els cossos de seguretat, no? Mossos d'esquadra, policies municipals de, doncs, de, dels diferents municipis que estan colindants al circuit.
1: Això t'anava a dir, com nosaltres, perquè aquí a Montornès està posat en marxa un dispositiu específic de mobilitat amb motiu del Gran Premi de MotoGP que se celebra doncs, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona, Catalunya. L'operatiu inclou restriccions de circulació i també d'estacionament als carrers del Riu Congost, Raiguer i Montmeló. La policia local recomana reduir l'ús del vehicle privat, especialment pels polígons industrials del Raiguer i el Congost. Res, si aneu a treballar, millor us quedeu a casa aquest cap de setmana, perquè hi ha motos, clar. A Montornès l'afectació principal serà l'habilitació a la rotonda del carrer de Camperellada, que hi ha a l'altura de l'empresa Lucta, per als vehicles del personal del circuit. A la mateixa rotona i a la rotona d'accés a Can Masferrer hi haurà un control de trànsit dels Mossos d'Esquadra. Es permetrà l'accés al veïnat de Montornès Nord i als vehicles que hagin d'accedir a les empreses del sector de Camperellada, el Reguer i el Congost, i que disposin de passis d'organització. La policia local de Montornès també farà serveis de vigilància al sector afectat. Doncs això és el que tenim aquest cap de setmana a Montornès. Si heu de sortir per fer les vostres gestions, siguin quines siguin, doncs mireu per on aneu, perquè ja veieu que hi ha difícil accés a determinades zones. Sobretot els montornesencs i montornesenques tenim molt costum d'anar cap a la Lucta i sortir cap a Granollers, cap a Mataró, cap a la platja, cap a l'AP7, i sempre agafem doncs aquest camí, no? Doncs vigileu, perquè aquest cap de setmana recordeu-vos que tenim el Gran Premi GP de motos. Bé, canviant de tema, Montornès rebrà 289.700 euros de la Generalitat per millores a les escoles i als instituts. Aquesta partida forma part d'un fons extraordinari de 100 milions d'euros que s'han incorporat al Decret Llei 3/26 i que recull mesures urgents. Aquests diners es vehicularan per mitjà d'ajuntaments que rebran els recursos de proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat als edificis. Així doncs, serà també el consistori el que decideixi quina serà la destinació d'aquests diners, que es podran gastar en qualsevol dels centres educatius públics de la població, encara que no siguin els més antics. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rebrà un total de 5.125.693 euros, dividits en 35 municipis. Tots aquests euros, 5 milions, aniran a 35 municipis destinats. Vull recordar que dissabte a la tarda tenim 3 drag queens de la comarca, un de Montornès, que oferiran una taula rodona i un espectacle al Centre Juvenil Espugnic. El públic també podrà participar fins i tot en un karaoke. Els pressupostos participatius Cosmos del Departament Municipal de Joventut porten una novetat en aquesta edició. Es tracta d'una jornada especial, Perifèriques Travestis de Poble, una proposta que pretén donar visibilitat al món drag fora de la gran ciutat. El Centre Juvenil Espugnic acollirà l'activitat el dissabte 16 de maig a les 6. Per començar, les drags podrem veure a Gilet Antagonista, que és de Montornès, Blue Far Balance, de Vilanova del Vallès, i Cloverfish, de Granollers. Elles explicaran la seva experiència en una taula rodona i, seguidament, les mateixes artistes oferiran un espectacle drag. Doncs ja sabeu, una proposta interessant a Montornès, diferent, desenfadada i atrevida. Bé, no sé si sabeu que teniu un nou concurs i la Unió de Botiguers ens ofereix, atenció, una nova campanya que porta per títol La pluja té premi. Del 15 al 31 de maig, utilitzant la targeta Moneder, la targeta Montornès Som Comerç, entrareu automàticament en un sorteig de 5 paraigües. Ei, però quins paraigües, són xulos. 5 de color groc, 5 de color vermell. El sorteig es farà a l'1 de juny. Els guanyadors es publicaran al perfil de la Unió de Botiguers i seran contactats per correu electrònic. Doncs ja sabeu, compreu i participareu en aquest concurs utilitzant la Som Comerç. El Club de Lectura Infantil el tenim avui amb la Tina Vallès. Serà a les 5 i mitja la Rosa Leveroni. La biblioteca ens ofereix el Club de Lectura Infantil pensat per nens i nenes de 8 a 12 anys. El Jorge Martínez ens ha donat peu a recordar que aquestes propostes que es fan a la biblioteca són prou interessants interessants i sobretot les podem gaudir en família.
3: El divendres 15 a 6:15 igualment, a les 5:30, tenim una activitat. Nosaltres a la biblioteca tenim dos clubs de lectura infantils, un que porta la Yolanda i un que porta la Charo, a partir de tercer de primària, de tercer a sisè de primària, tercer, quart, cinquè, sisè. Bueno, pues el divendres 15 de maig fem la cloenda del club de lectura i ens ve a parlar aquell dia de forma molt especial la Tina Vallès. La Tina Vallès és una escriptora que té molts premis, té molts llibres infantils i aquell dia parlarem sobre els pòstits del senyor Noi Soc, ¿vale? El llibre el tenim a la biblioteca, no tan sols per les nenes i nens que acostumen a venir a la tertúlia, sinó per qualsevol família que vulgui venir a agafar el llibre, el pot llegir, encara té temps de llegir-lo fins la setmana que ve, i conèixer una autora que té un gran recorregut i que sempre és molt interessant conèixer els autors i les autores dels llibres.
1: Doncs ja sabeu, sessions del Club de Lectura Infantil a la Biblioteca Rosa Leveroni, que tenim oportunitat de gaudir avui a les 5:30 parlant sobre el llibre Els pòsits del senyor Noi Soc. Doncs gaudiu d'aquesta proposta que és gratuïta i la teniu a la Biblioteca de Montornès. I ja per acabar, m'agradaria compartir amb tots vosaltres aquesta informació que fa referència a l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental, perquè ha estat un dels seus alumnes, el Giancarlo Pérez, que ha guanyat el concurs Combi Guru Chang. L'estudiant del cicle grau mitjà de cuina i gastronomia s'ha proclamat campió de la final estatal d'aquest concurs de prestigi. El certamen va tenir lloc el 7 de maig a la ciutat italiana de Padua. L'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental, ubicada a les dependències de la Masia El Molí, ha portat el nom de Montornès a un concurs culinari de prestigi. Recentment, l'alumne de primer cicle de grau mitjà de cuina i gastronomia, el Giancarlo Pérez, ha guanyat la final d'aquest certamen. Felicitats! Una competició entre escoles d'hoteleria de cada país que està promoguda per l'empresa italiana Unox, referent internacional a la fabricació de forns professionals per al sector de la restauració. Doncs aquest alumne, el Giancarlo Pérez, ha aconseguit fer-se amb el guardó, que a més doncs, té la possibilitat d'anar a la cuina del Berasategui, entre d'altres coses. Felicitats al Giancarlo Pérez. I aquestes són algunes de les notes que us porto en aquest matí de divendres. Què tal? Com porteu el divendres? Avui fa una mica més de frescor, eh? Jo, la veritat és que avui he sortit amb màniga llarga i estic encantada, perquè tinc una mica més de fred. No sé quina temperatura tenim ara a Montornès, 14 graus. Clar, ha baixat una mica. No massa, però el Miquel està bé, no, Miquel?
2: Perfecte. Sí,
1: tu estàs amb màniga curta.
2: Amb màniga curta, sí.
1: Tan ricament, molt bé.
2: Que estigui així tot l'any, Núria.
1: Així, mira, ni frio ni calor, no?
2: Sí, sí.
1: Doncs us haig de dir que avui tenim el Dia Internacional de les Famílies. Cada 15 de maig se celebra aquesta data per conscienciar la població sobre el paper que té la família en l'educació i la formació dels fills i filles des de la primera infància, així com fomentar els lligams familiars i també la unió familiar. També és el Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. Se celebra cada 15 de maig amb l'objectiu de celebrar la resistència dels objectors de consciència per la pau i la seva decisió de fer-me de no formar part de la guerra armada. Això abans, quan havia la mili, doncs havia molts objectors de consciència que no volien agafar una arma i per això es declaraven objecció de consciència, no marcaven aquesta, eren objectors i no anaven a la mili. Ara, doncs, clar, es pot ser objector de consciència i no anar a la guerra. Ja sabeu que tenim diferents guerres, desafortunadament, al món. I, clar, aquestes guerres van als soldats, la gent que està preparada i que ha fet una feina la seva vocació. Bé, avui també és el Dia Internacional de l'Esclerosi Tuberosa, el Dia Internacional de la Síndrome de Ehlers-Danlos, el Dia Mundial de la Mucopolisacaridosi, moltes malalties, el dia d'anar amb bicicleta a la feina, i aquestes són algunes de les notes més destacades de la jornada. També us diré que és la Setmana Mundial de la Sensibilització sobre la Sal. La sal, si abusem molt d'ella, doncs tenim a tenir allò... problemes de salut. Per això heu de vigilar molt la utilització d'aquest producte, sense abusar. Avui, 15 de maig, és Sant Indalecio, Torquato i Juana. Isidro Labrador, festiu a Madrid, Dimna i Dionísia. A tots ells, a totes elles, que tingueu un dia meravellós i... ja sabeu, són les festes de l'Ascensió a Granollers, que avui també és festa local a la capital de la comarca, a Granollers. Ja sabeu que teniu possibilitat de voltejar per aquesta fira gastroindustrial que trobareu de tot. Primera una fira agrària i ramadera, i tot això es va convertir en moltes coses. Aneu a visitar la Fira de l'Ascensió i gaudiu de la proposta si us ve de gust. Nosaltres comencem. Ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat de manera online des de qualsevol punt del planeta. Comencem donant el bon dia i ho fem amb la Tina Turner i un clàssic. Que tingueu un bon matí de divendres.
0: Les mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs avui, atenció, perquè parlarem sobre una fira gastronòmica que se celebra avui a l'Institut Marta Mata. Esteu a punt d'apropar-vos? Doncs escoltarem a la nostra companya Mireia Toledo, que ha parlat amb la cap d'estudis, la Sílvia Candelic, i ens porten una conversa sobre aquesta fira gastronòmica. El Manolo Carrillo ens porta nova secció de llibres i vinils, una nova edició que, per cert, és la número 50. Sí? La número 50, ja, com passa el temps. I avui, doncs, descobrirem coses interessants com a Manuel Loureiro, Antes de que todo cambie. És la proposta literària que ens porta Manolo. I després ens porten germans que canten, germans de cantants molt coneguts que també es dediquen al món de la cançó però que potser no han triomfat com els de veritat. I tenim secció de l'Alícia García i les seves coses, una secció que ens recorda dècades passades, tant de la televisió com de la ràdio. En aquesta ocasió ens porta música de Blondie, Tal qual lo contamos, o la sèrie Allí abajo. Esteu preparats? Doncs vinga, no marxeu, quedeu-vos amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem, com cada dia, amb la secció d'informació, la informació de serveis. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel cobert amb ruixats ocasionalment amb tempesta a l'interior que remetran durant la tarda quan anirà disminuint la nuvolositat. La cota de neu es situa entre els 1.400 i 1.600 metres. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 21 graus a Vilanova i la Geltrú, 20 a Barcelona, Manresa, Igualada i Rubí, 19 a Sabadell, 17 a Mataró i 15 a Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, excepte litoral, on bufa fluix a moderat. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34, Montornès Nord. Dissabte i diumenge, la Farmàcia de Guàrdia serà la Balcells. Ja sabeu que la teniu al riu Mugent, número 7, aquí a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, recordeu que teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Las mañanes de Radio Montornès.
1: Cinquè dia de vaga indefinida a la educació al País Valencià. Sindicats i conselleria no han arribat a cap acord, tot i que els primers reconeixen avanços en la negociació, encara que insuficients per desconvocar l'aturada. Així estan al País Valencià. Es manté avui també la vaga i ho fa amb cinquè dia de vaga, amb la participació de l'alumnat i la convocatòria d'una gran manifestació a València cap al migdia. Això després de que la reunió de 5 hores d'ahir entre sindicats i conselleria acabés sense acord. Doncs així estan les coses al País Veí, a València. Per cert, sabeu que reediten el val escolar de 60 euros per al curs 2026-2027? Doncs hi ha novetats i també les famílies rebran dos xecs de 30 euros que, com a novetat, aquest any es distribuiran de forma digital. El govern ha aprovat la quarta edició del val escolar, que tornarà a ser de 60 euros. Estaran repartits en dos xecs de 30 per tots els alumnes de primària i secundària que estiguin inscrits en els centres públics i concertats al curs 2026-2027. La principal novetat d'aquesta edició és que la distribució del val serà digital per garantir la sostenibilitat ecològica del projecte. Les famílies podran gastar els vals en la compra de material escolar, com ara elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i llocs educatius. I ja per acabar, recordar que arriba el 44è Còmic Barcelona, tot el que no podeu perdre i més al Còmic Barcelona. Es fa el cap de setmana al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, centrat en la cultura pop asiàtica i amb més d'un centenar d'autors convidats. La cultura pop asiàtica serà la protagonista del Còmic Barcelona, que es fa aquest cap de setmana al recinte de Montjuïc, a la Fira de Barcelona. L'objectiu és donar visibilitat a les creixents tendències creatives orientals. A la cita d'aquest any hi participen nombrosos autors procedents de Japó, Hong Kong o Corea del Sud. De fet, els organitzadors defineixen aquesta edició com la edició més universal i variada. En total, pel certamen hi desfilaran un centenar de convidats. Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana a Barcelona, a Montjuïc, la Fira del Còmic a Barcelona. I aquestes són algunes de les notícies que us portem avui.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs com no recordar aquesta cançó tan popular de Miguel Bosé, Amante Bandido. Aprofitem, doncs vinga, no marxeu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Doncs com us deia, fa una estoneta tenim fira gastronòmica a l'Institut. La nostra companya Mireia Toledo ha parlat amb la Sílvia Candelic sobre aquesta fira gastronòmica al Marta Mata. Escoltem la conversa? Doncs endavant.
3: Resulta que els alumnes de segon, tant del cicle formatiu de cuina i gastronomia com del cicle formatiu de grau mig de restauració, a segon fan un mòdul, una de les assignatures, que es diu projecte intermodular. Això vol dir que és un projecte que implica tots els mòduls, totes les assignatures que fan al llarg del curs. Vale. I se'ls van proposant reptes, no? I els alumnes han d'anar resolent aquests reptes. I al final del projecte intermodular és crear o posar en pràctica el que han après. I l'últim repte és que han d'obrir una food truck. Mm. I llavors nosaltres, com que no tenim la possibilitat de que els nostres alumnes obrin una food truck, els hi vam plantejar si volien fer un tipus festival, no? Saps? Un tipus de festival gastronòmic. I llavors, doncs sí, cada grup de dos alumnes posarà una paradeta simulant una food truck i oferirà doncs un dels plats que han anat creant durant aquest curs, el millor plat, diguéssim, els que ells han escollit, que han dit, doncs aquest plat és el que jo vull vendre a la meva food truck, el vendran aquell dia.
4: Per la gent que es digui, escolta, i això que de food truck, al final no és com una mena d'així de furgoneta, seria malament dit, no? On ens venen normalment menjar que es pot fer ràpidament, no? Menjar així com
3: sí,
4: ràpid.
3: Sí, és menjar de carrer, diguéssim, no? És una furgoneta o una parada al carrer i es desplaça d'un lloc a l'altre, no? Pues, per exemple, una festa major, doncs ve una furgoneta i ven creps, una altra vendrà bruixetes, o una altra, val? I llavors nosaltres, és aquest el concepte. El que passa que com que no podem posar food trucks en el pati de l'institut, el que farem, hem demanat la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès, llavors l'Ajuntament ens deixarà les carpes, aquestes que a vegades es posen doncs, quan es fa el concurs de truites o quan es va alguna entitat fa alguna cosa al carrer, posen aquestes carpes, doncs cada carpa simularà una food truck i llavors hi hauran 11 estants, no? 11 parelles d'alumnes i que posaran el seu estant i llavors hi haurà pues, estants de còctels, estants de creps i pancakes, estants d'arròs, estants de, no sé, vedella amb bolets, per exemple, no? Cada estant, cada food truck o estant tindrà una tapa. Llavors estem venent uns tiquets que valen 25 euros i es poden comprar a l'institut amb efectiu o bé al restaurant pedagògic tant amb efectiu com amb targeta. I són unes entrades en aquest festival gastronòmic que li hem dit Circular Festival. Circular, senzillament, perquè ens posarem així en rotllana i tothom quan entri doncs, podrà veure les diferents paradetes i podrà anar, doncs, que només podrà anar a una paradeta un cop. És a dir, es passejarà per totes les paradetes i l'entrada té 12 consumicions, però només podrà fer una consumició cada vegada. És a dir, ha de fer una consumició, tothom ha de passar per tots els estants, tothom ha de menjar tot, diguéssim, és com si fos un menú degustació, però de tapes.
4: Sí, sí, clar que guai, i pel una mica repassant el tipus de tapes que has dit, hi ha de tot, o sigui, hi ha dolç, n'hi ha salat, entenc que porcions una miqueta més grans, una mica més petites, això clar, us haureu posat o els alumnes d'acord per oferir al final com una mena de menú.
3: Sí, exacte. En el procés aquest de creació de la food truck, doncs nosaltres hem dividit una mica l'últim projecte, l'últim repte, l'hem dividit en gent d'alumnes del cicle de cuina i alumnes del cicle de restauració. Els del cicle de restauració han triat si fer postres, que són o creps o pancakes, i cafè, o fer còctel. Llavors tenim tres paradetes de còctel, en tenim dues de postres i la resta, pues, en tenim una de fricandó, per exemple, una de vedella amb bolets, una d'arrossos, i cada grup guarnirà una mica aquesta paradeta, guarnirà una mica aquesta food truck, amb la qual seran, pues, fàcilment, la reconeixerem fàcilment, no? Pues, per exemple, la que fa l'arròs, no? Pues, es diuen, aquest grup es diu Paelles i Paellos, doncs ho tindran allà escrit, ells s'han fet la seva decoració i bueno.
4: O sigui, hi ha feina, eh? No només és cuinar, clar.
3: No, és tot, és, al darrere hi ha tot un projecte que implica que cada setmana han tingut dues hores per fer no només l'execució de la cuina, sinó pensar què faran, quin serà el seu tema, no? Quin és el tema de la seva food truck. Doncs hi ha gent que s'ha plantejat, pues, això, no? El tema dels arrossos, un altre que s'ha plantejat, doncs, menjar africà, no? I cuina amb iuca, i fan llaça amb iuca, o sigui, cuina més tradicional i fan el fricandó. Bueno, cadascú ha tingut un plantejament i llavors han hagut d'anar fent l'evolució del seu negoci per al final acabar fent una food truck.
4: Mm-hmm. Clar, i entenc, Sílvia, que durant aquella estona, òbviament, els alumnes estaran allà, però serà un dia intens, perquè el menjar l'hauran de tenir ja, els còctels, no?, però els que fan arrossos i tal, clar, això té una feina prèvia.
3: I els còctels també té preparació, mm-hmm. Sí. No, doncs mira, els alumnes estaran durant tot el dia preparant, muntant les paradetes i preparant les food trucks, i llavors es comença, la gent començarà a arribar a les 7 de la tarda, i de les 7 de la tarda fins a 8:45, mm-hmm. És a dir, la gent pot anar entrant escalonadament, creiem que anirà arribant, i a 8:45, diguéssim, es tanca la cuina, es deixa de donar menjar. És com si funcionarem com funciona el restaurant, perquè, clar, els alumnes pobres hauran estat des de les 10 del matí fins que se n'en vagin, doncs non-stop, no? Bueno, non-stop no, perquè tindran una estoneta on farem dinar de família, no?, i dinarem tots junts, i després, bueno, però sí, ells, per ells és molta feina aquell dia. És muntar-ho tot, preparar-ho tot, cuinar-ho, sí.
4: Clar, és el primer cop que ho feu.
3: És el primer cop que ho fem, sí, és el primer cop. A veure, la veritat és que estem molt il·lusionats. Ara ja he vist que arribaven ja les carpes de l'Ajuntament i tot, i ja els alumnes mateixos anaven dient: ai, mira, que ja han arribat les carpes, ai, són de color granate. Vull dir que sí, és el primer any que ho fem, a veure què tal surt. Esperem que molt bé, la veritat. Tenim molta il·lusió.
4: Segur que sí. Doncs només per recordar la dinàmica, som, deies 25 euros? 15?
3: Sí. No, 25 euros, sí.
4: 25 euros per, i entraran consumicions a totes aquestes food trucks, perquè, mm-hmm. Bueno, jo crec que d'aquí un ja surt sopat, no?
3: Sí, i tant que surt sopat, sí, surt sopat, eh? Perquè, clar, doncs mira, n'hi ha 4, 5, 6... sis de menjar complet, diguéssim, i després hi ha les de còctels, no? N'hi ha tres de còctels, i després hi ha els postres, no?, que són creps i pancakes, i sí, surt sopat, sí. Però com una petita tapa, no? És una petita tapa, i llavors de cada una, perquè tu podràs anar a cada una, menges una petita tapa de cada una, llavors surt sopadíssim.
4: Genial. Recorda'ns, Sílvia, com podem comprar aquests tiquets?
3: Doncs mira, senzillament venint a l'institut,

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
7: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
0: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Les mañanes de Ràdio Montornès.
10: Nosaltres continuem una micona més de música, que avui, que es noti que avui és divendres, eh? Que tenim el cap de setmana a la cantonada i que d'aquí no res escoltarem el nostre company Manolo Carrillo amb la seva secció Llibres i vinils. Avui ens recomana un llibre del Manel Loureiro, Antes de que todo cambie, i una tria musical dedicada a germans no coneguts de grans artistes. Això aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. Una mica més tard, i per tancar el programa, escoltarem a la nostra companya, l'Alicia García. Mentrestant, Alaska i Dinarama. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?

Confuci va néixer a la Xina el 28 de setembre de l'any 551 abans de Crist. Va ser un filòsof, creador de la doctrina del confucianisme i, en definitiva, un dels personatges més influents de la història del gegant asiàtic. Un nom habitual a la cultura popular, sobretot quan cal parlar de proverbis xinesos. Una situació en la que suposo que tots us trobeu a diari.

Amb el nom de Kongzi, Confuci va néixer al poble de Kufu, a l'antic país de Lu, actual província de Shandong a la Xina. Va rebre una bona educació, tot i que la seva família s'havia arruïnat per la mort sobtada del pare. Confuci va viure a les acaballes de la dinastia Zhou, que havia emprès una política de relaxament de les tradicions i costums xineses. Confuci lamentava el desordre d'aquells anys i l'absència de models morals com a nous líders socials. Va arribar a la conclusió que l'única solució era difondre entre la població els principis i la saviesa de l'antiguitat i va començar per instruir els seus alumnes en els clàssics de la literatura xinesa. En el seu afany per revifar les arrels xineses, Confuci va subratllar la importància de la música, que en aquella època tenia només funcions ceremonials. Confuci era dels a predicar amb l'exemple i va afirmar sempre que els governants només podien ser grans si duien vides exemplars i es guiaven pels valors morals. Només així, els ciutadans tindrien una motivació per millorar i ser feliços. Diu la llegenda que als 50 anys Confuci es va convertir en jutge i que posteriorment va ser nombrat ministre de Justícia de Lu. Durant la seva obra de govern, va reformar el sistema judicial per fer-lo imparcial i més efectiu a l'eradicació del crim. Finalment, Confuci va dimitir del seu càrrec per diferències amb el príncep de la regió. Així doncs, es va preparar una carmanyola d'arròs i se'n va anar a voltar predicant els seus ideals per convertir-se en el filòsof que ha passat a la història. Va viatjar incansablement d'una banda a l'altra, instruint a tot aquell deixeble que es deixava en la seva pròpia doctrina moral, el confucianisme. La seva fama d'home savi, que venerava les idees i costums tradicionals xineses, va estendre's primer al Principat de Lu i després a tota la Xina. El viatge de Confuci va acabar l'any 484 abans de Crist, quan el filòsof va tornar a casa. Renunciava així a trobar el governant ideal, una de les missions de la seva travessa. Va passar la resta de la seva vida escrivint comentaris sobre els autors clàssics, fins que va morir l'any 479 abans de Crist. El temple i cementiri de Confuci i la residència de la família Kong van ser declarats Patrimoni Cultural de la Humanitat el 1994. Havia mort l'home Confuci, però quedava la seva doctrina, el confucianisme, que exerciria una poderosa influència en la història de la Xina. De fet, a partir de l'any 200 abans de Crist, amb la nova dinastia Han, diversos emperadors van basar-se en la seva obra per organitzar la societat del gegant asiàtic. El confucianisme va ser la religió oficial de la Xina fins al segle VII. Les Anacletes és l'únic llegat escrit que va deixar Confuci. Consisteix en una col·lecció de converses amb els seus deixebles, d'on es desprenen les seves ensenyances. Es basaven en la bona conducta, la cura de la tradició, l'estudi i la meditació. La tolerància, la bondat, l'amor al proïsme i el respecte als avantpassats eren les màximes virtuts. Confuci considerava que tot bon home de govern havia de complir aquestes directrius morals per inspirar el seu poble. En aquests valors va escriure una llista de principis per al governant i també com es devien aplicar les diferents relacions humanes que va definir. Durant més de 2.000 anys, les Anacletes han estat objecte d'estudi a les aules xineses, ja que es considera que cap home pot arribar a tenir prou moral sense conèixer l'obra de Confuci. Més enllà de les Anacletes, el llegat de Confuci, el confucianisme, també ens arriba a través de quatre grans llibres, on els seguidors més fidels van desenvolupar la seva doctrina. A grans trets podríem fer-ne l'esquema en tres grans àrees. La primera és el culte als avantpassats, amb la creença implícita que les ànimes dels difunts poden beneficiar o castigar els seus descendents. El segon àmbit de la doctrina és l'harmonia amb el cosmos. Segons el confucianisme, l'home ha d'estar en harmonia amb el seu entorn per desenvolupar el ren, que es podria traduir com bons sentiments cap als demés. Finalment, es parla del yi i del li, contraposant el que és generositat respecte als altres amb afany de benefici.

L'obra de Confuci es va estendre per gran part d'Àsia i va arribar a Europa. Més de 2.000 anys després de la seva existència, molts n'hem sentit a parlar, i sovint a través dels seus proverbis, els seus aforismes. El millor indici de saviesa és la concordància entre les paraules i les obres. És una d'aquestes frases conegudes de Confuci. En té centenars, totes conviden a la reflexió, i algunes són tan universals que creiem que són de cultura popular. Ens quedarem amb una per acabar. L'home savi busca el que desitja al seu interior. El que no és savi ho busquen els demés. Confuci.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.